0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Richmond.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

I al bàndol, tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gratis que en un cap de setmana faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vinc

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb mi.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
2: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
1: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
3: Escolta, Zicat.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull

portes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutar.

0: Hem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, quinzena temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
3: De què va el programa?
0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Oi! Diana!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
8: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: from me.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
4: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm-ho.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, que... El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?
5: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
8: De què va el programa?
6: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
7: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullans.
2: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició de l'ICATmans, el programa on cada setmana parem l'orella a tot allò que es mou al voltant del folk, del world i de l'arrel. Avui comencem a escalfar motors perquè només falta un mes per la Fira Mediterrània, del 15 al 18 d'octubre, a la capital del Bages, que tornarà a convertir-se en un dels grans punts de trobada de la creació que treballa a partir de la tradició i la cultura popular. Però moltes de les propostes que veurem a Manresa no neixen el dia que pugen al escenari. Al darrere hi ha mesos de recerca, de residències, de producció, d'acompanyaments i complicitats. Bona part d'aquesta feina passa per l'obrador d'arrel, l'eina de la Fira Mediterrània, de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per impulsar els artistes que busquen nous camins creatius a partir d'aquesta tradició. Avui ens centrarem en la música d'aquest obrador. Ens fixarem en algunes de les propostes que arribaran a Manresa. Noms com Judith Nederman, Arnau Tordera, Coloma Bertran, Silvestres o l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en aquest ICATmans que comença ara mateix i que us oferim amb Rosa Cellu al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la direcció.
1: Sense manies, ICATmans.
2: Com us diem, tot el folk, el wall i l'arrel, aquí a ICAT, a l'ICATmans. Som-hi! Comencem amb Anna Ferrer. L'any passat va obrir la fira amb un projecte que passava també per l'obrador. En aquell cas era pa. D'allí recollim los panes, los hijos.

0: Per entendre una part important del que passa avui a la Fira Mediterrània, hem de parlar d'aquest Obrador d'Arrel, un programa d'impuls i suport als artistes que exploren nous camins creatius a partir de l'arrel tradicional i de la cultura popular. Funciona a través de dues potes. D'una, els programes d'impuls a les arts d'arrel, dedicats específicament a la música i la dansa, i de l'altra, el programa de suport a la creació i la producció, que enguany arriba a la 6a edició. Aquest 2026 són 19 les propostes que reben aquest suport a la creació. 10 de música, 4 de dansa i 5 de teatre i circ. Projectes als quals no només se'ls ofereix un escenari a Manresa, sinó també un acompanyament artístic, residències, coproducció i una xarxa de complicitats amb més de 50 entitats, equipaments i institucions. Aquesta és precisament la idea, ajudar una proposta que encara està construint-se fins que pot trobar-se amb el públic als escenaris i el recorregut. El director de Fira Mediterrània, Jordi Foses, ens parla precisament d'aquest Obrador d'Arrel.
1: Recordeu que és aquesta eina que estem desenvolupant amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i Fira Mediterrània, que vol ser aquesta eina d'impuls i de suport als artistes que treballen amb les arts d'arrel. Què entenem per arts d'arrel en aquesta casa? Doncs tots aquests artistes que a partir de la cultura popular, de la tradició oral, del patrimoni immaterial, treballeu avui, ens interpel·leu avui com a societat contemporània i que, per tant, ens agrada dir-ho que és una arrel que ens parla en present, que ens interpel·la avui.
0: I com que som Alicant Mans, nosaltres avui ens quedarem i ens centrarem en la part musical. De les 19 propostes del programa de suport de la creació i producció, 10 són de música. Com per exemple, Judith Nederman, que s'afegirà a la Fira Mediterrània amb el trio Fortuny. Després us ho expliquem. Ara la sentim amb aquestes muntanyes regalades des del present.

Judith Niederman, la que hem d'escoltar des del present, Muntanyes Regalades. La Judith Niederman serà a la Fira Mediterrània a través de l'Obra d'Om, la proposta que estan treballant juntament amb el trio Fortuny. Un trio que sona així.

0: Una d'aquestes trobades, per tant, és Nederman i Fortuny, la proposta que parteix de cançons catalanes de tradició oral recollides al Cantut, però les porta cap a un terreny poc habitual, la música de cambra. La veu de Judit Nederman dialogarà amb el violí, el violoncel i el piano del trio Fortuny en un repertori que vol conservar l'essència d'aquestes melodies transmeses de generació en generació i alhora conservar-les des d'un llenguatge cambrístic contemporani. Això ho explicava la mateixa Judit Nederman.
1: Ens vam conèixer a la gala de l'Acadèmia Catalana de la Música i ells em van dir que tenien ganes de fer alguna cosa plegats i jo en aquell moment estava amb la cançó de l'Afiladora al cap, com en bucle, i els hi vaig dir per què no gravem l'Afiladora així com per fer una col·laboració puntual. I llavors el Marc Heredia, que és qui arranja, diguéssim, va fer l'arranjament, van gravar un vídeo, me'l van enviar i jo els hi vaig dir, voleu fer un grup? O sigui, voleu fer alguna cosa amb això, perquè crec que és com una oportunitat per casar el seu món clàssic i la meva manera de cantar, el que he anat trobant com a intèrpret, però amb l'amor compartit per les cançons tradicionals catalanes.
0: Una trobada, per tant, entre memòria oral i música escrita, entre cançó que ha passat de boca en boca i a la precisió de la música de cambra.

0: I si parlem de transmissió oral, una altra proposta posa directament la veu col·lectiva al centre. Mapes amb Neus Borrell i Helena Terrats, un viatge per les polifonies tradicionals de Catalunya, posades en diàleg amb les d'altres territoris. Ho fa juntament amb les cantants Maria Coma i Raluca Carrado i ens proposa reflexionar sobre la polifonia i el fet de cantar en comunitat. El projecte recupera formes comunitàries, estudia harmonies i timbres que es creen quan les veus es troben i els porta cap a un context contemporani i escènic. Mapes relaciona polifonia, paisatge, pertinença i memòria. Helena Terrats i Maria Coma.
1: A nivell troncal és un projecte d'arqueologia musical que busca recuperar i tornar a fer sonar la polifonia vocal catalana. Tenim l'assessorament d'en Jaume Iats amb això, que és com meravellós. A més, busca posar-la en diàleg amb polifonies d'arreu d'Europa, en llocs on la polifonia encara és una cosa més viva. Aquí tenim l'assessorament de l'Emma Bonici. I a més, busca tenir un espai de joc per crear alguna polifonia nova en català amb l'assessorament de la companyia Meredith Monk des de Nova York. O sigui, meravellós. I sobretot per nosaltres, jo crec que a nivell sonor, musical, artístic, el que ens interessa molt és què passa quan fas sonar les veus per buscar una entrega final a un resultat comú, no? Aquests harmònics que es troben junts i com t'has de tu col·locar a nivell vocal, a nivell físic, per entregar-te aquest so col·lectiu i el que passa a nivell humà. Jo crec que això és el que més ens toca i poder-ho fer en català és una meravella, perquè si no sembla que només podem tenir aquesta experiència a nivell exòtic, amb llengües que no coneixem, no?
2: Per mi la polifonia vocal, abans de saber que existia a Catalunya, jo vaig passar uns anys explorant bastant la polifonia vocal a Geòrgia i allà segueix sent una cosa que la gent fa a casa seva, que canten els nens, les àvies i tothom. Per mi estar a Geòrgia també, conèixer directament mestres d'allà que m'han ensenyat, em va posar en contacte amb la música des d'un lloc molt més humà, molt més col·lectiu i no tant des de l'escenari. I un cop vaig descobrir, després vaig dir a Catalunya què? I vam com anar descobrint que això existia aquí i que aquest projecte pugui tirar endavant, a mi m'ha fet tanta il·lusió.
0: Com que de moment no tenim enregistrament estudi, no és música Mapes, però ens manté dins l'univers de Neus Borrell, a més, de la relació amb el territori, el paisatge i la memòria. Oda al poble rural, des del Cos per caure, amb la mateixa Neus Borrell i Miquel Joan.

0: De fet, aquest nom encara el tenim ben fresc. Sorgan. L'any passat van guanyar el concurs Sons de la Mediterrània i ara formen part també de les propostes musicals de l'Obrador d'arrel de la Fira. Aquesta formació mira directament cap al Pirineu amb acordió diatònic, flauta, guitarra, veus i percussions per construir un folk que parteix de la vida de muntanya, del paisatge, de boscos, del pas de les estacions a les històries de les valls. Aquest 2026 han fet un pas més en muntanya avall, el seu primer treball després del concurs, i arribaran a Manresa com un bon exemple del recorregut que pot tenir un projecte emergent quan diferents eines del sector comencen a treballar plegades. Sorgen són Josep Vilarrubla, Ernest Pipó, Carla Mateo, i qui escoltarem, Maria del Río i Erika Weikand.
1: Originàriament, Sorgen eren un trio instrumental format per l'Erika, l'Ernest i el Pepón, i enguany presentem disc que es dirà Muntanya Vall, i bueno, hi seran tres veus més, la Carla Mateo, jo mateixa i el Germán de la Riba, i res, hi podreu veure doncs un directe format per sis components.
2: Aquestes cançons noves, aquesta part ara amb lletra, té que veure, crec que, amb el tema de fer una mica de posar en comú el tema de la xarxa de les persones que ens dediquem a l'art per allà dalt. Bueno, la idea era una mica agafar poetes, escriptores i d'altres persones d'àmbits artístics diferents i fer-ho cabre dins d'aquesta nova idea que va tenir el Pepón. Bé, algunes de les lletres han estat escrites per exemple, Ivette Eroles, Maria Giró i Joel Baró. I bé, fer una mica aquesta, intentar fer aquesta mena de xarxa amb els artistes d'allà dalt i explicar a partir d'aquí les històries de la vida al Pirineu.

Sorga, Arnau Tordera, l'obrador de la Fira, també porta revisions com la que farà aquest cantant i compositor amb creacions al voltant de les havaneres. El líder d'Obeses presenta Sirènia, un projecte que s'endinsa en l'havanera des d'una mirada autoral i contemporània. Tordera no busca disfressar l'havanera de modernitat, sinó que vol entrar-hi des del coneixement del gènere, el cant col·lectiu, les harmonies vocals, l'imaginari del mar, el viatge i la memòria. El repertori combinarà noves composicions i havaneres clàssiques reinterpretades.

0: Sirenia. Per tant, una de les propostes més esperades d'aquesta nova edició de la Fira Mediterrània. I encara en una altra frontera, en aquest cas, entre Catalunya i el Marroc. El trio català Kiu, que treballa des del jazz contemporani, el funk i el hip-hop, així com l'electrònica, es trobarà amb el multiinstrumentista marroquí Mourad Belouadi. El projecte forma part d'aquest obrador internacional. S'ha construït a través d'una residència creuada, proposant diàleg al jazz contemporani amb la tradició musical marroquina i especialment amb l'univers Nahua. L'Àngel Sorroche és de manejament dels Kiu.
1: És una doble internacionalitat, perquè realment els Kiu són músics catalans que estan acabant els seus estudis als Estats Units, tant a Nova York, a la New Jazz School, com a Berkeley, a Boston. A mi m'agrada molt com va sorgir aquest projecte, perquè va sorgir de coses que passen quan et trobes gent a una fira. Precisament va ser al Mercat de Música Viva de Vic, i va ser molt curiós, perquè va haver una trobada molt casual amb una persona de Fundació Giva, i van començar a parlar de música, a parlar de projectes, i va sorgir parlar del grup que nosaltres treballàvem, que era Kiu, i ràpidament es van començar a entendre, van repetir trobaments aquí a Fira de Manresa també l'any passat, i van connectar. Van trobar com una manera molt interessant de compartir lo que era el jazz més contemporani que fan Kiu i lo que és la tradició del Mourad Belouadi, i jo crec que aquí sí que n'hi ha un punt, trobarem un punt que jo crec que la música parlarà per si mateixa, com el joc de mirar com diferents parts del món poden compartir llenguatges diferents.
0: Aquí l'arrel ja no és només una herència pròpia, és també el lloc des d'on dues tradicions es poden trobar, escoltar-se i crear alguna cosa que abans no existia.

0: Com usa des del treball Cosmosis 2 dels Quiu? Són Pau Jorba, Artur Ponsà i Ferran Rico, que seran a la Fira Mediterrània amb aquesta hibridació amb el multiinstrumentista marroquí Mourad Belouadi.
1: Escoltes ICAT.
0: Sou l'Ican Mans, ICAT, fins a les 10 del matí, tot el folk, el gual i l'arrel, avui centrat en l'obrador de la Fira Mediterrània, que arriba just d'aquí un mes, i aquí hem de fer una mica de zoom.
2: Una hora de folk d'ara, sense prejudicis. Diumenge a les 9, a ICAT.

0: perquè dins de l'Obrador hi ha una eina que comença a tenir un pes important, és el programa d'impuls a les músiques d'Arrel, posat en marxa el 2025. La voluntat és acompanyar músics professionals i no professionals que treballen amb l'Arrel tradicional, donar-los eines per créixer, facilitar espais on puguin arriscar, crear i sobretot aconseguir que aquestes propostes trobin després circuit i arriben a nous públics. No és una convocatòria única, el programa es desplega des de diferents línies, amb suport als projectes de creació, la formació, el perfeccionament, el treball al voltant de la polifonia tradicional, dinamització de saraus, espais de balls, intercanvis i laboratoris amb altres territoris. És cert, per tant, que és una mirada molt més àmplia que la simple producció d'un concert. Jordi Foses, director de la Fira.
1: El 50% dels projectes que esteu aquí, quasi el 50%, perquè són 9 de 19 projectes, ho deia ara l'alcalde, que hi ha 19 projectes en aquest obrador, 9 d'aquests projectes veniu o sou a partir d'eines de desenvolupament dels programes d'impuls de la dansa o de la música d'arrel. Per tant, aquella eina que havíem imaginat fa 6 anys, que era aquest obrador d'arrel, en què volíem uns programes d'impuls que fessin aquest humus, que ens cultivessin la terra, per recollir-ne aquests fruits en un programa de coproduccions perquè anessin a la fira, a l'exhibició, al circuit, al mercat, com li vulguem dir, pues en aquesta sisena edició, com ens deia ara l'alcalde, pues en veiem ja molts de fruits i que aquesta baula, que aquesta cadena de valor, pues està en ple ja, en ple rendiment, no? I per tant, 9 dels 19 projectes que avui presentareu ja sou d'algunes de les línies d'accions dels programes d'impuls.
0: Els primers resultats ja es veuen. Aquest any, 5 de les 10 propostes musicals del programa de suport de la creació venen precisament d'aquest programa d'impuls. La coordinadora del programa és la Núria Lozano.
2: Busquem reforçar i ajudar a difondre, a divulgar, a que no passi tantes vegades com ens passa sovint, com deien les noies de Mapes, que coneixem el de fora i no coneixem el d'aquí. Doncs una mica això, fer-ho extensiu, que es conegui, no?, la nostra cultura i el musical. Llavors, per això ho treballem des de diferents accions, que n'hi ha algunes que són més amateurs, diguéssim, que incidim més en la, diguéssim, en la música que es fa popularment, i unes altres que són més professionals. Els projectes que hi ha aquí, que són 5, són tots absolutament professionals, però després també estem treballant amb altres projectes, per exemple, uns tallers de polifonia, que l'any que ve segurament acabaran sent un projecte també de l'obrador d'arrel, que seran per corals, enfocats a les corals per treballar la polifonia tradicional. Però aquest any, de moment, els que tenim són 4 projectes que han sortit de la convocatòria: l'Uca, la Portera, la Coloma Bertran i l'OMAC. I després hi ha un 5è projecte, que és també un projecte de polifonia, que són les Silvestres, que faran un intercanvi amb el centre Boche, amb un centre de polifonia corsa, amb un grup de cors, suarina, que és com un intercanvi, una mica per compartir, per no quedar-nos la nostra cultura per nosaltres, per veure, per obrir mirades i per ampliar una mica doncs, tot el bagatge aquest.
0: Perquè la idea no és només trobar artistes que ja tenen una proposta acabada, també es tracta de generar les condicions perquè apareguin nous projectes, que els músics puguin investigar, formar-se, equivocar-se, trobar complicitats i acabar convertint una intuïció en una proposta professional. Alguns dels projectes que ja estan sortint precisament d'aquest procés són a l'UCA.

0: tres veus i cap instrument. Aquesta sona Luca, amb Magalí Sara, Gina Quatrecases i Miguel Gómez. Treballen repertoris polifònics tradicionals d'arreu de la Mediterrània. Fan un pas endavant amb cançons que il·luminen els carrers, una renovació del seu directe, que no només amplia el repertori, sinó que treballa també la interpretació, l'escena, la llum i la manera d'explicar aquestes cançons. Cal dir que Luca van ser finalistes al concurs Sons de la Mediterrània, i és que moltes vegades les propostes finals, més enllà del guanyador, també troben espais per créixer i són acompanyats per les diverses eines de la Fira Mediterrània. En aquest cas, la idea és mantenir la força i la senzillesa de tres persones cantant juntes, però portar aquesta polifonia a un llenguatge escènic capaç d'arribar també a nous públics. Miguel Gómez.
1: I som un grup que venim del món de la etnomusicologia i de la música tradicional que vam estudiar a l'ESMUC, però en realitat també som un grup que en si es defineix una mica per l'amistat viscuda a través de la música, més enllà d'aquest tema de recuperació de patrimoni, que evidentment és la nostra base i és d'on venim nosaltres. El que estem fent en aquest procés és posar en el centre l'experiència humana que totes aquestes músiques han acompanyat, que totes aquestes cançons han acompanyat al llarg del temps, i és aquesta, i és això que volem posar de manifest, més enllà d'aquestes arrels una mica més etnomusicològiques o de l'acadèmia. Un projecte tan íntim, que és un projecte de una mica de buscar quina és la nostra identitat dins del món de la polifonia, que sí que ve de les sonoritats de la polifonia catalana, valenciana, d'altres llocs de la Mediterrània, però que, diguéssim, estem una mica convertint ja en un llenguatge una mica propi a Maluca, i és això el que presentarem i el que volem presentar-vos, aquest llenguatge propi de Luca que posa aquestes emocions humanes en el centre.

0: i de la veu cap al violí, perquè la violinista Coloma Bertran fa temps que investiga què passa quan els gèneres tradicionals de ball passen pel filtre de la improvisació i l'experimentació. Un projecte que inicialment es va presentar dins l'obrador amb el nom de Bioloop arriba ara a la promoció de la fira com Arrelada. La idea parteix dels antics sonadors de música tradicional catalana dels gèneres de ball, però posa en contacte amb noves tecnologies, loops i experimentació sonora. De fet, la Coloma Bertran ja havia començat a obrir aquest camí amb peces basades en el contrapàs, la rumba, el ball pla, la jota o la sardana. Ara la recerca creix i es converteix en una nova proposta escènica.
1: Que parteix de la figura dels antics sonadors, aquests músics que tocaven doncs, l'acordió, flabiol o violí, i que anaven doncs, ells sols de poble en poble, fent ballar, explicant històries i cantant. I una mica doncs, agafo, m'interessa aquest esperit viu i itinerant de la música i també sonador com a idea de fer sonar no?, l'instrument i de jugar amb el so. I llavors doncs, incorporo tota una part d'experimentació sonora, tant amb elements més electrònics, no?, com són els pedals loops, pedals d'efectes, sintetitzador, com també tota una part més d'experimentació d'un so natural propi de l'instrument, d'efectes i recursos que té, també a nivell de so, de peus, a nivell corporal, també amb la veu, i també doncs, afegint preparacions, no?, que són objectes per buscar sonoritats vàries. I a nivell de repertori, sobretot em baso en gèneres d'arrel catalana, d'arreu dels Països Catalans, una mica amb la voluntat això, de regar les arrels i florir amb noves creacions.
0: Amb la Coloma Bertran ens quedarem des del EP en moviment, per tant aquest bioloop, rumba la funàmbula.

0: Una proposta, per tant, que travessa el Mediterrani. D'una banda, les tres veus de Ponent que recuperen cançons de pandero, jotes, romansos i altres materials de la tradició oral i que les actualitzen des d'una mirada contemporània, crítica i feminista, com us diem, aquesta formació, Silvestres, que ja us hem presentat en aquest programa. De l'altra, Suarina, una formació femenina de Còrsega que parteix de la tradició polifònica de l'illa. L'obrador les ha posat en contacte a través de residències creuades, tant a Catalunya com a Còrsega, i el resultat no busca simplement que cada grup canti el seu repertori, sinó generar un diàleg entre dues maneres mediterrànies d'entendre la veu col·lectiva, la transmissió i la creació. Arantxa Broto és del grup Lleidatà Silvestres.
1: Bueno, pensem que pot ser molt enriquidor. La idea és treballar des del nostre coneixement sobre polifonia catalana i des del seu coneixement sobre polifonia corsa. Nosaltres tenim la sort de tenir l'Eura Gaia, que s'ha voltat i revoltat la polifonia catalana, i també trobem molt interessant, ara que ja coneixem més o menys lo d'aquí, anar a visitar lo de Còrsega, perquè és veritat que allà la polifonia tradicional està molt viva encara. Aquí ara està revifant, però ens fa molta il·lusió fer aquest intercanvi i sobretot poder fer la mostra del que treballarem. Allà estarem al centre Botxet i aquí també farem la mostra a Fira Mediterrània i a l'Auditori de Lleida, i allà veureu el que n'ha resultat, perquè la veritat és que anem una mica sense cap expectativa i que la creació sorgeixi també de la mateixa vivència i del retrobament entre les dues cultures.
2: Sou cedets, fillet meu, sobre sol.
0: Anem enfilant les darreres propostes de l'obrador, una d'elles, una de les més singulars, que parteix del gest tan elemental com cantar una cançó de Bressol. Quan sigui gran i jo sigui velleta, de La Portera. És una explicació sobre la cura, els efectes i la transmissió de les generacions. Quines cançons es van cantar, quines continuen cantant i què passa amb aquestes melodies que passen de generació en generació? Musicalment, el projecte hi afegeix elements especialment singulars, com són els instruments ceràmics de construcció pròpia, que creen noves sonoritats i tenen també un pes visual i escènic important. En Pau Sense Ric i la Laia Borràs són els responsables d'aquesta proposta.
3: Quan siguis gran i jo sigui velleta és el nostre primer espectacle, un espectacle pensat per sala que combinem la música, les arts visuals i el teatre, i que està adreçat a tots els públics, tant famílies i per adults.
4: L'espectacle parteix d'una sèrie d'objectes ceràmics, d'instruments ceràmics de creació pròpia, que quan s'omplen d'aigua i es mouen fent com una mena de gest de bressol, sonen. Llavors és a partir d'aquest gest de bressolar, d'aquest moviment, que recuperem diferents cançons de bressol o cançons tradicionals que parlin sobre la família, sobre el cuidar, sobre l'acompanyar o sobre rituals de mostrar afecte, i amb això doncs reflexionem juntament, utilitzant també el material del fang i la ceràmica com a tècnica artesanal, però també com a material fràgil que requereix cura quan es fa servir. Doncs amb tot això reflexionem una mica sobre com ha canviat la manera de cuidar-nos i com han anat evolucionant els diferents rituals de cura amb el pas del temps.

0: Promeses, hem sentit La Reina Blava, un projecte musical on hi participa en Pau Sense Ric, que l'hem escoltat, en aquest cas amb la proposta de La Portera.
1: La por de fer-ho, la por de fer-ho, i fer-ho malament.
2: I fer-ho malament.
0: Acabem amb la proposta més gran en dimensions, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, que torna a l'Obrador amb Pau, coincidint amb els 150 anys del naixement de Pau Casals. Una trentena de músics que ja han fet dialogar instruments tradicionals amb llenguatges contemporanis posen ara la mirada cap a Casals, però no només al músic. Pau vol reivindicar també el seu llegat cívic, la defensa de la pau, els drets humans i la dignitat de les persones. Música de Dani López, que també serà a la direcció de la proposta.
3: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans, no? Llavors, bàsicament estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. Encara estem en un procés molt... O sigui, estem començant el procés, de manera que tampoc sé molt bé com s'acabarà traduint això amb l'espectacle final. I llavors, la intenció d'aquest espectacle és, així com amb Trencadís i amb Cruy hi havia un gran pes de les veus i del que deien les veus, volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, Cruy tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra per fer-la brillar tant com puguem.
0: Amb l'OMAC ens quedarem, doncs, des del seu darrer treball que ja vam presentar, que és Cruy, Horitzó. Tancarem d'aquesta manera l'Iker Mans d'avui diumenge, que us hem ofert amb la Rosa Silloé, l'Andy Franco i en Quim Rutllant. Nosaltres ens retrobarem d'avui en 8 aquí mateix, a ICAT, amb tot el folk, el gual i l'arrel. Que tingueu una molt bona setmana.

0: prop.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Escoltes, ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de vostè.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat. OK, 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Molt poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: Ja comença a fer-se...

he triat el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èrgat Nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
5: De què va el programa?
0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?
6: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Escoltes i cats.

0: Fundació Hans Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: Aicat.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
3: Ah, és que tinc molta feina.
4: Oh, i jo, què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.
7: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
1: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
2: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
0: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
2: Entrades a teatrepoliorama.com.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Escoltes i cas.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Y yo voy de serme portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estat radi, prim pa mi és un santuari.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat. iCat.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Escolta, ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta'ls.
4: Gala, ets la millor.
3: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
5: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
5: Cada tarda, de dilluns a divendres.
3: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
8: Ui, ui, ui, ui. El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

the KGB.

0: find me.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
4: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
5: Què vols dir?
4: Mira, escolta'ls.
6: Gala, ets la millor.
5: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
4: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
5: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Lost, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
4: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, ui, que...
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
5: Wow, what the fuck?

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per iCat.
2: Linkat. Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
4: Mare, literalment.
2: Oh, poques ganes de treballar.
4: Ah, és que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
0: A iCat, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Hi ha silencis que fan més valent.
1: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Podríem tenir son.
2: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
3: Mare, literalment.
1: Molt poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
1: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
1: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
7: Som pura cafeïna.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
2: Escoltes ICAT.

wrong, trying to make things right.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
4: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
4: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, wiki.
0: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, Ai, cat.
2: Wow.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, si alerga el nom.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
4: De què va el programa?
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenco una nova pista de fusta. La discoteca d'ICAT, el cervell de tarda, de ball, que tens cada vespre de dilluns a dijous, a la sintonia, a la ràdio inquieta, a migdia servidors de streaming. Un aparador de ball, un magatzem de cançons, una cita ineludible. A migdia ja hi som, ho saps, els servidors de streaming i Miqui Puig els plats. Prepara cada tarda un menú distint, avellotat bonic, amb DJs convidats, novetats que ens cremen les mans i discos clàssics. Avui és una d'aquelles tardes on el disc clàssic ens porta les beceroles del sol en 1973. El van titular, alguns diuen que de manera pretensiosa, Masterpiece. Eren els Temptations que volien un pas endavant. Només amb Norman Whiffle els controls ho podíem lograr. El viatge d'avui és un d'aquells iniciàtics del sol. Hey girl, I like your style. El viatge ens el proposen Temptations.

0: ve de Déu, d'orquestes i d'arranjaments servits per Norman Whitfield. The Masterpiece es diu l'àlbum. Ho van fer el 73, quan en Berry Gordy va canviar la Motown per Gordy quan tenia somnis de grandesa. Diuen els crítics d'aquest àlbum que potser l'única falla és la cançó, que dura 14 minuts, però aquesta obertura meravellosa, signada per el tenor Richard Street, en la que diuen és una de les millors aportacions a la història de la banda. Recordeu que els discos duraven 20 minuts per cara? Era el que l'acetat del vinil demandava. Si ja ens n'hem menjat quasi 4 amb aquesta, Masterpiece ocupava el reste de la cara. Una orgia de 14 minuts on els Temptations i Norman Whitfield apostaven fort.
1: Vespre de clàssic a la pista de fusta.

Norman Whitfield deixant la seva petja a Masterpiece, una peça de 13 minuts 34 segons on els Temptations només intervenen en una part. Els Funk Brothers, increïble formació que havia gravat tota la vida amb Whitfield posant la música, diuen que volien emular a l'èxit del Papa Was a Rolling Stone. Van lograr una altra cosa, van tenir 3 minuts per expressar-se als Temptations i la resta ja ho veieu, exuberància soul. Ets el clàssic del peça de fusta, som a 1973 i són els Temptations ocupant una cara llarga.

L'arranjador Paul Reiser va ser l'encarregat de tenir la visió de Norman Whitfield. L'home darrere aquesta producció, els més crítics amb el disc, diuen que un tant per cent més elevat de participació del grup hauria sigut important. Però vist de passat, era arriscat, era el moment del soul psicodèlic, i els grups de rock de Motown gravaven les seves versions d'una manera més comercial i arribaven els joves que volien més xixa. Sigui com sigui, tot una cara amb dues cançons era arriscat, era Masterpiece, la cançó homònima, la que sents amb una banda increïble, els Funk Brothers de Champagne.

0: L'era de l'àlbum, els singles havien quedat relegats i lluitar amb els grups de rock era difícil. Norman Whitfield signa la producció d'un disc exagerat per alguns i per altres com per Servidor, Narcòtic. Totes aquestes cordes, llavors, serien utilitzades a la música disco i més endavant a altres gèneres. Masterpiece és considerat, per molts fanàtics, una obra mestra. En el moment, la portada de marbre esculpit deixava el grup en una pretensiositat que, vista amb els rappers d'avui en dia, sembla de joguina. Escoltar discos a pista de fusta és un exercici que ens flipa. Poder compartir amb vosaltres quatre notes al peu i que demà torneu a sentir l'àlbum sencer, com ho hem fet amb molts. Som a 1973. La pista de fusta et proposa escoltar sencer la masterpiece dels Temptations. Dues cançons per cara. A la primera cara, Hey Girl, I Like Your Style. I aquesta masterpiece, amb aquesta cadència de corda, aquesta baixada harmònica que queda per la resta. S'acaba la cara. Aturada, canviem la cara i aixequem amb la B.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del pista de fusta.
0: Una mare lluitadora. Això és el que canten els Temptations. Esma torna a ser Richard Street, portant el control amb la veu. I una cançó que també van gravar Rare Heart en el lloc que buscaven els de Motown, de tenir èxit a les llistes de rock. Però els Temptations cantaven amb aquest cor.

si el pare era un Rolling Stone, la mare era treballadora, havia tirat endavant els fills, així ens cantava Richard Strait, fins a trascar-se la gola i desganyitar-se. El van dir que l'orga i Melvin Wawa Watson, tocant les guitarres, explorant els camins del sou psicodèlic, que en aquest disc els Temptations tenien entre seia i seia, per culpa del gran Norman Whitfield. Diuen que això era la llavor del que llavors van fer funkadèlic, Parliament, i de més frèstecs de la història del funk més psicodèlic. Law of the Law. Eren els 73, les drogues campaven en les seves amples pel món de la música i el carrer. Ets el clàssic del Pista de Fusta. Som a 1973 i són els Temptations.

més missatges a la Mare Terra, Law of the Land, els Temptations lluitant amb els grups de rock perquè els 70 apretaven fort fent un disc psicodèlic a parts i fan com aquesta peça. Dennis Edwards, el gran cantant dels Temptations, una mica apagat en aquest disc, apartat vés a saber per quines merdes, deixant anar tot el seu poder vocal. En el clàssic d'avui, ets a la pista de fusta i som a 1973. El disc és el masterpiece dels increïbles Temptations i diuen que Plastic Land, la cançó que la seguia amb aquest piano i aquesta intro, avançava el house moltes dècades abans. Va ser single, el segon single i únic d'aquest disc. Diuen que aquest piano era house, però era amb el 73 i el house encara

0: el picar de mans característic del Temptation, les harmonies vocals increïbles valent la pena ser sentides amb auriculars i gaudir-les demà sense la meva veu i amb una beguda. Ens hem endinsat el disc Masterpiece Plastic Man, la cançó més ballable, el segon single, avançant-se anys, el so del house i aquest picar de mans, aquestes veus. Al disc, però, li queda una cançó llarga també, poc esperançadora. Plastic Man parlava del gueto, també un altre cop, de sortir-ne, de com costa deixar de ser pobre.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
3: Hey, Damon, is that you, man? Is that you, man?
4: Hey, what's happening?
0: What is it? La cançó més dramàtica del disco per tancar.
4: What you into, man? So you got a heavy ride.
0: Damon Harris canta la cançó d'un home que vol deixar abandonada la droga.

0: així s'acaba el disc de Masterpiece dels Temptations, amb una cara bé en 8 minuts on Harris, Damon Harris, el tenor primer que fa falsetes, relata l'experiència d'una nit totalment col·locat. Harry Tomorrow, un altre disco on el soul, la psicodèlia i les lletres de sortir del ghetto formen part d'un nexe d'un disc considerat ja com una obra mestra. En el moment Masterpiece sonava grandiloquent, però el segell Gordy era Norman Whitfield, eren els Temptations, i ho havien tingut tot. L'experiència psicodèlica acaba aquí. El disc s'esgota, però té més coses. Demà sentiu-lo sense la meva xàxara. Com que és un disc menut que dura 40 minuts, i posarem la torna que deien a Cal Forner, i posarem peces avui que d'alguna manera han recollit el llegat d'aquesta increïble obra. El clàssic d'avui de la pista de fusta, 1973, amb els Temptations.
1: Who stole the soul? Qui no balla no és viu. Who stole the soul? Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Gent de moltes èpoques distintes han fet servir Masterpiece per fer la seva música. El combo Les a Les va fer servir Masterpiece per aquesta Swedish Girl.

sempre de clàssic a la pista de fusta. A la pista de fusta. Vespre de clàssic a la pista de fusta.

1982, uns belgues anomenats Alé Alé, alentats per Martin Ward, un dels membres de la Human League, i de Kevin Seventeen a la producció, comencen a posar samplers en un moment molt pretèrit dels samplers, dels Temptations, agafant parts de Masterpiece i el baix del Papa Woz of Rolling Stone. Sweetest Girl, Alès Alès, 1982. Però hi havia més gent que va agafar parts del Masterpiece per fer la seva música. Un d'ells en el seu Oriental Taxi van ser els nostres reverenciats Sly and Robbie. La millor secció rítmica de la història també estimaven els Temptations.

0: tros de peça que t'orienta el taxi. The Sly and Robbie. Pots sentir parts de l'Stayin' Alive i part dels Temptations. Com que el disc clàssic d'avui, el Masterpiece, era curt, hem tirat de versions, d'inspiracions, de gent que d'alguna manera o altra va agafar el llegat dels grans Temptations.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Només un any després, una de les meves bandes de reggae favorita, Matumbi, 1974, gravava una versió

0: El Humatumbi, com recollia la part psicodèlica, el Love of the Land, del so del Masterpiece, per fer-ne una orgia de reggae còsmic. La pista de fusta sempre et proposa sentir el disc clàssic i demà recollir-lo sense la meva veu. Em dic Miqui Puig, Els Plats. Avui hem sentit un disc de 1973 de la banda americana The Temptations, una peça de soul psicodèlic que ha arribat al món per quedar-se. La última referència, la última peça que recull parts d'aquest disco és aquest Everything Will Be Alright Tomorrow. El grup d'electrònica i hip-hop Pressure Drop Britannic fent servir aquest sampler de la lletra del Harry Tomorrow. Sigueu feliços i balleu. S'acaba una tarda, un vespre de clàssics.
1: El clàssic del pista de fusta.
0: 1973, Temptations. Sigueu feliços, balleu. Ja sabeu on us espero.

Vespre de clàssic a la pista de fusta. Vespre. Clàssic a la pista de fusta.

0: Escolta, Zicat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades a ICAT. Tant de bo tingués tant talent per fer-ho tot rimat. I és que avui la cosa va de rimes, de rodolins, de versos i de cançons improvisades. Avui ens visiten la gent de Catalunya Freestyle, la primera competició de rap en català de la història, que ja han passat per aquí algun cop. Però sabeu que això de Dios los cría y ellos se juntan, doncs els tios s'han agermanat amb l'univers de la glosa i venen agafadets de la maneta amb la gent de Glosa Càustica, un col·lectiu glosaire format tal com posa a Instagram. No estic tan segura que sigui així, però bueno. Per la Berta, el Iago, l'Ester i el Pol. Sé que necessiteu context, així que no patiu gens, que us ubico una mica. No esteu tan allunyats de la grosa com segur que penseu que ho esteu.

0: Li vaig oferir un carmelo, un vespre de Sant Medí, i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.
1: La glosa és una forma de poesia oral improvisada que consisteix en crear versos rimats i cantats en directe, plantejant una mena de conversa a temps real. És una tradició popular molt arrelada als Països Catalans i emparentada amb altres formes d'improvisació oral del món. Per exemple, tenim el versoac al País Basc, tenim les dècimes cubanes o el repentismo canari. I què té a veure tot això amb Manel? Doncs perquè la corranda, aquesta estructura que proposa en Manel en aquest Corrandes de la parella estable, és una mica glosaire. És a dir, no sé fins quin punt la cançó va ser improvisada, cosa que dubto molt, però la corranda és una forma de glosa, concretament fent-ho amb versos heptasíl·labs. I és molt comú això de fer repeticions, com aquest "i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí", literalment les gates arriben a la cinquena temporada, o aquesta manera de separar garrotins, una forma de closar molt de Lleida.

0: i el Rafelito.
1: No em direu que no havíeu sentit ja alguna vegada aquest agarretin agarretant a la veravera de Sant Joan, que aquest cop ens canten els Patriarques de la Rumba, però que és un cant popular històric dels Països Catalans. Ja podeu veure que, més que un gènere musical, la glosa és una pràctica cultural que combina l'enginy, un domini molt heavy de la llengua, capacitat d'improvisació, sentit de l'humor, una cosa de la que en parlarem. Glosaire es neix o es fa? Tradicionalment es feia, doncs, això a tavernes, a places, a festes populars o trobades pageses, però des de fa unes dècades viu una revifalla important que és del que en parlarem avui. Però veieu, mateix format, enginy, agilitat mental, crítica social i una mica de competició, exactament el mateix que la Lliga de Catalunya Freestyle ens proposa, on durant tota la temporada els freestylers participen en diferents fases classificatòries per eliminatòries arreu del país i en la que els quatre primers rapers de cada fase es classifiquen per una gran final nacional. En fi, que avui tenim feina, així que posem-nos-hi i fotem-li amb un dels primers referents del nostre país en això del català, del rap en català, perdoneu, que són Adversaris, que van caminar perquè ara es pugui córrer, crec que és així la dita, i si no, és igual. Adversaris.

memòria. La nit del 11 d'abril que et fort batega, l'esperança del pobre es fon com la mantega en una arepa, però ja no és ràdio el barri que discrepa i Venezuela salsa farta de tant trepa. La nit de l'11 d'abril, tots els cors s'aturen i es torturen camarades, però les consciències

0: I passem dels referents dels inicis a allò més actual amb Moniats, que és una de les meves apostes fortes d'aquest any, que des de Vic ens expliquen el que voldrien. Ens ho explica el Gil. Un petonet.
1: Voldria la classe de Pedri, l'elegància de Pirlo, convertir-me en mainstream, tenir els premis de Hitchcock. Voldria cantar com un Mirlo i morir-me d'èxit. Si no és per la music, pel Tetris. Voldria que em toqués la Primitiva, tenir la Tula de Messi per un dia, passar-me tota la nit al llit amb l'Angelina mentre en Brad mira. T'imagines? Que tot la...

0: vull veure lliure a Palestina. Voldria ballar batxat amb la Nati, tenir la màgia d'en Harry, les cordes vocals d'en Freddy. Tornar a tenir-ne 20, voldria 3 o 4 Grammys per aquest Tiley. Voldria tirar viu els Figa Flowers i aixecar-li el dit al rei d'Espanya, que ningú dormís davant la caixa i que es llevessin de llit la vida gaire.
1: Edu, tio, ets molt pesat amb la guitarra, tio. Però molt pesat, tio. T'ho han dit molts cops, tio. Ai, ai, ai, ai, ai. El pesat és l'Edu, la bateria en Sergi, en Tom el baix, la Jana els teclats, Xumari la perco i l'escurista Júlia i Elia. Yo, exceso de flow en la casa, 08500 pel mundo. No esteu preparats.
2: T'agrada criticar? Fes-ho a comentaris. Deixa'ns tot el hate que vulguis als posts que compartim a les xarxes d'Eva.

0: Anava a fer una cosa molt cringe, que és no ser rapera i dir, ei, hey, yo. I després he pensat, Mariona, prou fer el ridícul. M'encanta la cara del Banks. Bueno, no. Ai, pot ser que no et sents, a veure, abans parla.
1: Hola,
0: bueno, em sent? No hi érem tots, faltaven els presos rapers.
1: Bueno, de moment no.
0: Nois, bueno, tenim el Sofà de les Gates, el Banks i l'Albert Majaraca, que són membres i participants del Catalunya Freestyle, que us recordo que és la primera competició de freestyle en català de la història. Parlem una mica, posem-nos en context, perquè la penya s'entén una mica del panorama. És un projecte que es professionalitza com a primer circuit de, bueno, competitiu de batalles de rap improvisat en català i que reuneix això, els millors improvisadors per generar comunitat i referents alhora que es potencia, doncs, l'ús social de la llengua catalana en contextos on té més aviat poca presència. Hi ha tres figures claus en aquesta iniciativa, que són els Gold Battle, que són organitzadors de competicions de freestyle, l'associació cultural Llobregat Block Party, que són líders més de projectes comunitaris i socials, i Replegats, que és una comunitat d'improvisadors en català que fins ara són com els més importants del moment. Llavors, comencem per bombazo informativo, que és: el freestyle converteix l'art en una competició en el moment en el que hi ha jurats, guanyadors, derrotes i rànquings. Però vosaltres ho viviu, nois, més com una... És a dir, una batalla és un combat o és gairebé una col·labo?
1: No, una col·labo no és, segurament.
0: No, eh?
1: Pel simple fet de que hi ha... O sigui, no amb tothom dius, oh, doncs m'aniria a fer cançons o no sé què. Vull dir, estàs improvisant, no vas a fer una cosa molt de... Vull dir, normalment li vas a dir a l'altre, tipus, tu ets no sé què, no vas a parlar de la teva vida, de donar voltes, que jo crec que és el que hauria de ser un tema. Llavors sí que hi ha un caire competitiu, sobretot quan és un dia important, que es nota molt de que la gent vol guanyar, que va més frontal. Ara, ens anem a un parque, ai, un parc, perdó, i ens estem allà tota la tarda i no cal que ens insultem ni no hi ha cap problema. Però sobre l'escenari jo et diria que sí que hi ha aquest pique durant el rato.
0: Clar, separeu el que passa a l'escenari amb el que passes fora de l'escenari? O... hi ha beef real? A mi m'encantaria sentir que dieu, no, hi ha beef. O sigui, perquè crec que a Catalunya pequem de ser molt queda bé, molt puritans, molt... No, no, ens portem bé amb tothom. No, als escenaris hi ha gilipolles i no passa res. I això és el que ens converteix en un país, que hi hagi de tot.
2: Sí, no? Vull dir que hi hagi una miqueta de tot. Aviam, jo crec que sóc el que menys ajuda en aquest sentit, perquè sóc el més conciliador i del més hippie-hop que potser una altra cosa.
0: Hippie-hop, m'encanta.
2: Sí, només per aquí. Però jo ho gaudeixo molt quan és així. Jo crec que sí que hi ha un... S'ha de ser conscient de que estàs fent un show, més enllà que sigui una batalla o potser un altre dia és això més col·laboratiu perquè fas més un... No sé, una entrega de premis d'alguna cosa, jo què sé. Però... crec que no separa del tot, sinó que té certa permeabilitat. És a dir, que sí que se separa, vull dir, jo el Banks me l'estimo un muntó i a l'escenari doncs, potser ens posem més cabrons l'un amb l'altre, però hi ha certs límits que si es passen sí que transcendeix darrere l'escenari i jo li puc dir, tu, Pau, això t'ho vaig explicar amb Confi o el que sigui, crec que això aquí es queda enrere. I sí que hi ha hagut certs moments en algunes batalles, no amb nosaltres, però sí que hi ha hagut com, epa...
1: Sí, la bàsica és no ser un imbècil.
2: Clar, yeah. O sigui, tenir respecte per l'altre, no?
1: Tu sí tens uns certs codis de... Si és el meu amic i de veritat me l'estimo, jo no aniré a l'escenari i em posaré a explicar la vida de Majaraca. En tot cas, crearé com un personatge fictici d'ell i l'insultaré sobre coses que no són realistes de la seva vida, per dir-ho d'una manera. Mm-hmm. Si traspasso aquesta línia, doncs pot haver-hi algun conflicte després. De moment no ha passat gaire o... Hi ha hagut un parell de piques molt, molt suaus, vull dir... Estem molt tranquils, som molt pocs encara, fa molt poc que ho fem i som molt catalans.
0: Clar, això és el que us anava a dir. Creieu que si el projecte segueix proliferant com ho està fent fins ara, podrem arribar a tenir batalles com a nivell nacional o internacional en les que hi ha beef real que transcendeix els escenaris? O no és algo que es busqui?
2: Jo no sé si es busca del tot, pot ser que passi. A mi em sabria greu. O sigui, jo no sé si és la fita que una cosa com aquestes crec que mola que busqui. Sí que es dona. I amb el temps, doncs, és això, evidentment. Quan porti molt temps, jo què sé, imagina't si el Banks ha arribat 8 cops a la final.
1: No.
2: Entén, me saps? Vull dir, que si ens hem classificat 8 cops a la final, hi haurà un xaval que diu, me cago en Cristo, vull desbancar aquest, saps? I es genera com el...
0: Desbancar.
1: No, estàs dintre, estàs dintre.
0: Bueno, soc freestyler. Ja està, nois, jo tinc. Mira, parlem d'això. Parlem de les skills... I és una cosa que m'interessa molt, que és ser un bon raper i ser un bon freestyler. Són dues coses completament diferents.
1: Sí.
0: Hi ha bons, o sigui, m'imagino que hi ha bons rapers que no són bons improvisant, però hi ha casos també de gent que improvisa però que després no et sap fer un tema?
1: Per mi sí. Sí, per mi no té res a veure que tu sàpigues fer freestyle amb que sàpigues rapejar o que sàpigues fer un tema. Perquè tu pots marcar-te un patró d'una manera de funcionar on potser no has de seguir tant la base i la teva gràcia és potser la improvisació mental al moment. I és molt diferent potser a dir, vale, pues ara expressaré el que sento, ara crear una melodia. Jo crec que és bastant diferent. I hi ha de les dues, hi ha gent que és molt bo fent freestyle i temes que segurament diries, ostres, pues no m'entren. I al revés, gent que és superbona fent temes i després l'escoltes fent freestyle i dius, sort que fas temes, tio. Uh-huh. Quina sort que tens, saps?
0: Clar, com creieu que vosaltres heu entrenat les vostres skills com a freestylers? Jo moltes vegades penso en la gent que escriu bé, que moltes vegades s'aprèn a escriure bé escrivint i llegint. Vosaltres també teniu relació amb la lectura i amb l'escriptura? De dir, he acabat sent bo freestylejant perquè he fet merdes anteriorment.
2: 100%. Vull dir, jo crec que és un bagatge que vas guanyant i com que gota a gota es va omplint una cosa i de sobte un dia et surt una rima d'una paraula d'un llibre que vas llegir fa temps i que estava allà i que no la tenies en compte. Jo sí que és cert que clar, jo que sé, jo m'he criat a una biblioteca, el bar dels meus pares estava dins, llavors era com que la lectura ha estat sempre i sí que des de fa molt temps porto una llibreta sempre a sobre. Jo que em sento a vegades una mica en el punt que deia el Banks de... Sí que em sento super a gust fent freestyle i estic fent temes, però quan m'acosto els temes em ve el meu fantasma de buah, tio, i si no seran tan guais com els teus freestyles, no? I començo, evidentment, a jutjar-me i tal, però crec que per mi és un descobriment que està xulo, però 100% és algo que es va fent als parcs, quedant, estant tu per un camí que de sobte represes un rato amb un altre i dius, ull, ell s'ha anat per una altra banda que jo no m'hi hagués anat mai. Vale, ja tinc un nou truc, saps? Mm-hmm. Crec que és des del compartir que es va aprenent.
1: Sí, jo igual, vull dir, bàsicament era... Jo he llegit una mica durant la meva vida i també vaig estudiar periodisme, que em va ajudar una mica pues, a tenir més lèxic, per dir-ho d'una manera. Però bàsicament és això, t'ajuntes amb gent, acabes rapejant perquè t'ho passes bé i et va sortint sol lo de fer freestyle. Després, quan et vols posar a fer temes, ja és un altre rotllo, perquè ja ets tu davant del tema i tal. Jo, per exemple, em sento més a gust fent temes que fent freestyle moltes vegades, però perquè llavors puc dir... El que vull, fent freestyle, és com, uah, no sé què diré, potser faré el ridícul o potser em surt superbé. Llavors, són dos àmbits diferents, però és això, vull dir, sí. El bagatge, per exemple, de lectura, d'haver estat relacionat amb el món de les lletres, jo crec que ajuda bastant.
0: Mm-hmm. Clar, és una cosa que a mi em sobtava perquè, just, Albert, tu dius que al revés, que et sents més còmode amb el freestyle que a l'estudi. I mira que jo penso... Hòstia, doncs just a l'estudi tens com més control de la situació. Dius, mira, ho porto escrit o escric al moment i si no em mola, ho trec. Creieu que el freestyle també té un punt de... Com és el moment? Em puc permetre patinar com mai a la vida i, és freestyle.
2: Exacte, o sigui, i crec que, si sí, corregis més si m'equivoco, però suma una mica això de que el freestyle hi ha un punt d'aquesta llibertat que és espontani i et sorprens, vull dir, si nosaltres ens sorprenem a nosaltres mateixos fent freestyle, golazo, vull dir, és que va bé la cosa. Però quan estàs a l'estudi tens tot el temps del món, hi ha com aquesta excusa de dir, ara tens tot el temps del món, la barrada està guapa, o almenys ha de molar. Jo no sé si és que em senti més còmode, crec que ho he explorat molt més el freestyle, perquè la part d'escriptura jo l'he fet més com per la poesia.
0: Yeah.
2: Jo he fet algun llibre meu i no sé què, i he anat com per allà i una cosa com més lliure, i quan m'he acostat a l'estudi, el que sento que m'hi vaig sentint més còmode és en trobar la meva manera d'estar a l'estudi. Que ara, l'últim estiu, he fet un parell de temes o traient coses que dic, vale, crec que estic trobant la meva manera, i el que no em sentia còmode potser era en com veia o com altres sí que els era còmode estar a l'estudi.
0: Mm-hmm.
2: I jo crec que també faig un exercici de que vull dir el que em passa. I al freestyle m'hi forço molt això. Llavors jo a vegades perdo batalles perquè vull dir coses que jo diria. No posar-me tant en el personatge de guanyo, però jo t'he dit ara una cosa que després que jo l'Albert no la pronuncia. Aquesta paraula no la fa servir.
0: Ja. A tu l'any passat, bueno, tu vas ser el guanyador de l'edició passada, va ser la primera edició, o sigui, va ser el primer guanyador de la història...
1: No, el primer va ser en Dani.
0: Vale, que és el que sentíem abans,
1: Sí, exacte, de 97, que van venir ja fa un temps perquè...
0: Sí, que vau venir com a, perquè havíeu estat els dos finalistes.
1: Exacte. Que bueno, que ens volies fer nòvios tu.
0: És veritat, que us vaig voler emparellar. Bueno, que m'agrada a mi crear parelles gais en directe. Avui us podria emparellar vosaltres dos perfectament.
2: Hem tingut història de Brokeback Mountain. Vull dir, hem anat una setmana sol per la muntanya l'any passat. Sí, sí. A pujar a pics i tal. Sí, sí.
0: Se l'ha enrotllat.
1: Però sempre tenen parella quan vinc amb ells.
2: Ja.
0: Nois,
2: estem desacompassats.
0: El Banks us està tirant tota l'estona senyals que no estan sabent aprofitar.
1: No, no, vull dir, després que han improvisat molt, però no, no agafen les coses ràpides, ja, realment.
0: Que després no estan espavilats. Clar, tu, Banks, que vas guanyar l'última d'allò, què creus, i això és com molt de rapero, però alhora fa molta vergonya, eh? Que és, quines coses guais creus que tens tu com a freestyler?
1: Jo crec que el que està guai de mi és que veus una persona que li dona igual tot.
0: Sí, vale.
1: I literalment jo crec que ho transmeto. De que a mi l'altre em diu una cosa, i per molt que sigui la cosa més increïble que m'ha dit, jo t'ho juro que dintre de mi en aquell moment és... que dolent que ets. Llavors, és com que em costa molt que algú em guanyi mentalment alguna cosa, i després l'altra cosa que jo crec que tinc una mica gràcia és... amb rapejar de maneres diferents, amb canviar una mica els estils, el flow i no ser molt lineal, i que si m'he de perdre em perdo, però prefereixo com dir, bueno, estic a gust amb com he rapejat i potser no he dit les frases més increïbles del món, però que jo des de baix ho escoltés i pensés, uah, pues, potser mola. És lamentable, parlar d'un mateix, però si he de dir alguna
0: cosa... No, però...
1: Hauria de ser això, jo crec, no sé, el que diu l'Albert, si no...
0: No, però jo crec que és un exercici molt guai que fem molt poc, que és reconèixer els nostres propis mèrits.
2: Valorar-nos,
0: no, no.
2: Clar.
0: Vull dir, entre ser una gòlatra i tenir una mica d'autoestima, hi ha una línia llarguíssima. Mm-hmm. I parlarem d'això, perquè m'interessa molt el factor psicològic, que és, a tu un dia de freestyle et pilla... de mal humor, amb baixa autoestima, i t'estàs posant en risc la teva posició dins de la competició, però al Max se li pera tot, eh?
1: És que a mi m'és igual. És que, bueno, també jo tinc una relació amb el freestyle que és de dir, m'ho he trobat, m'ho passo molt bé, però tampoc és allò de dir, ostres, d'aquí 10 anys vull seguir fent un no sé què, si no me'n vull anar per altres derroters. Però és com que és freestyle, és com, si la cago, què passa? Vull dir, jo sempre ho he dit, la gràcia és que la caguis, perquè llavors aquí m'estàs demostrant que estàs fent freestyle.
0: Ja.
1: Llavors, si la cago, penso, bueno, que després potser em rallo 5 minutets després i tal, però dic, mira, tu, després ja parlo amb ells un rato, et dono una volta i estic igual de feliç que el dia abans, vull dir.
0: Clar, o sigui, tu, Albert, si que feies més que sí, jo em poso en la pell d'un freestyler i penso, un dia que em pilla de baixa autoestima, algú de sobte em tira una barra sobre una cosa que a la meva vida real, i encara que sé que és un personatge, m'afecta i diria, m'has minat la moral.
2: Sí,
0: com
2: jo...
0: remontes?
2: Clar, treballant amb el que tenim, que és el que hi ha. Vull dir, jo el Banks, si ho hem parlat molts cops, això, jo ell l'admiro molt en aquest sentit, perquè hi mola que ho pot comunicar. No? Vull dir, com, per exemple, a la final ens vam trobar i abans em va sortir, escolta, tio, si no et saludo i si passo de tu i estic caracúlic és perquè estic a full. No és amb tu, saps que t'estimo molt, però ara no em ratllis. I això ho agraeixes un huevo, perquè dius, vale, ok, ja sé que estem jugant, saps? Uh-huh. Jo sí que trobo que potser aquesta mentalitat així fèrrea no la tinc, sinó al contrari, que és adaptabilitat màxima. I m'hi he trobat amb aquests punts, no?, com tu deies, de, buah, i ara què faig? O, hòstia, aquest m'acaba de tirar una rima boníssima. Jo accepto això i ho dic. Dic, ei, la rima que acabes de tirar m'ha inspirat un huevo, però és que jo sóc molt millor i et rebaixo l'ego, saps? Com agafar allò que ha passat, que és que realment, sí, estic fluix, però això que acabes de fer m'ha motivat. O sigui, m'ha enxitxat com... treballar amb el que hi ha, i una cosa de l'ambient crec que és molt clau, perquè qui més qui menys, en quasi totes les classificatòries, doncs, estem nosaltres o jo que sé, gent que de l'ambient, i que realment animen a tots. Vull dir, si un fa un rimón, cridaran, i si l'altre fa un rimón, cridaran, i per tant jo molts cops, quan m'hi he sentit perdut, miro a la grada i trobo quatre cares conegudes i em diuen, va, i dius, vale, ok, és veritat, som-hi, és a dir que la xarxa té sentit quan caus, saps? I quan sents que t'estàs caient, allà hi ha una xarxa, dius, ah, vale, ok, seguim. I el que diu el Banks, si jo sóc fidel a mi mateix, acabo la batalla i passi el que passi, surto amb el cap ben alt. I he après de batalles on m'he forçat o m'he volgut fer jo personalment un xulesco més vacilón o més insultón, que després baixo i dic, pues sí, tu no ets així, tio. I em ratllo perquè no he sigut jo, saps?
0: Clar, és que hi ha un debat que històricament ha estat posat sobre la taula en l'univers del rap i el hip-hop, que és l'obsessió aquesta amb l'autenticitat, amb ser un real, amb anar com fins al final amb el que tu creus. Creieu que això cada cop és més flexible? És a dir, o que està començant a conviure en parlar d'emocions, de vulnerabilitats, és a dir, que cada cop aquesta masculinitat tòxica, perquè majoritàriament és un ambient masculí, s'està rebaixant una mica, o encara hi ha molta feina per endavant?
1: Jo crec que sí, que durant tota la història, potser t'ho diuen de maneres rares, t'ho diuen molt homes i molt senyoros, però el rap també està molt connectat amb les emocions, amb gent, potser t'ho diuen d'una manera més agressiva o què, que pot estar més d'acord o no, però crec que dintre del que cap, sí que també ara cada cop pues, s'està gestionant tot d'una altra manera, de, ostres, tu, pues, si parles més sincer i en comptes de ser sincer i agressiu, parles sincer i tou, també està igual de bé.
0: Per mi és mega barra.
1: Sí.
0: Com que li dona un plus de dir no necessita enfonsar l'altre i quedar com un mega macho per tirar-se un barrot increïble.
1: Clar, tu estàs parlant ara de freestyle, eh?
0: Sí,
1: ah, va, clar,
0: freestyle.
1: Jo t'estava parlant ja de rap en plan de temes i no sé què. Ah, freestyle... No ho sé.
0: Freestyle, pues no, pues no.
2: No, vull dir que sí que hi ha una cosa de la que dius, no? De lo real. Jo crec que això de lo real transcendeix del rap cap al freestyle, però neix una mica en el rap. I és una cosa que va dir el Tex-Mex al Bombo i Caixa en el seu moment, que va dir, tu no pots escriure de coses que no t'han passat o que no has viscut. O sigui, una cosa és que dius, bueno, vaig a fer-me un tema de em menjo la pastilla del personatge i jugo que a aquest personatge li han passat mil coses. Però si parles de tu... i quan vius amb gent, i que som quatre gats i que ens coneixem tots, si jo em tiro la flipada de, bueno, jo he fet això, i tot em diu, saps que és mentida. Hi ha com un punt de credibilitat que perds, que, com dius tu, si a la batalla ho acceptes i dius, tio, tinc por, em tremolen les cames, però avui guanyaré això, per mi també és aquest punt. Jo sí que sóc d'aquest personal de... com més vulnerable i, per tant, més... més enfortit, que sembla que és inconex, per mi és més ric.
0: Mm-hmm. Hi ha una cosa que és la subjectivitat. Per exemple, si vosaltres ara mateix fóssiu un jurat, a l'Albert li tiraria molt la barra sensiblona i potser al Banks li molaria més flexejar. Mm-hmm. Com s'arriba a un acord en el moment de decidir qui guanya, qui tira més, qui menys, perquè és una cosa completament... I el ser improvisat passa el moment i hi ha una energia que es genera allà i si m'haguessis agafat un altre dia potser m'hagués molat una altra cosa.
2: Perdona, però precisament com has dit tu, posant a penya de moltes de molts gustos diferents. Si poses a 5 bancs, doncs està molt clar qui pot guanyar al principi de la competició. Però si hi ha gent que pensa diferent o que votaria diferent, jo crec que és important. El mateix que ha d'haver-hi dones a les batalles, perquè hi ha rimes que dius, brother, això no pots dir, i si hi hagués una dona no el votaria segurament, encara que hagués estat guapa. I això sí que crec que és una feina que Catalunya Freestyle va fent, queda un huevo de feina, però per mi és això, varietat d'opinions.
1: Sí, vull dir, la gràcia és que com que el jurat és lliure i ningú l'obliga a votar, cadascú vota el que vulgui. De fet, normalment a les batalles no és... Si hi ha 5 jurats, normalment no és un 5-0, sinó normalment hi ha un 3-2, un 4-1, un... Jo crec que el que mola és això, i que també hi ha moltes batalles, és que és supersubjectiu, hi ha moltes batalles que tu aquell dia dius, ostres, amb la sala i tal, amb l'ambient, guanya aquest, després la mires a casa teva a YouTube i dius, és impossible que guanyi el que va guanyar, vull dir... És un món tan subjectiu que jo crec que el pitjor que pots fer és enfocar-te només en guanyar i que l'únic que t'importi és si has guanyat o si has perdut.
0: De fet, és que em sembla... És que ara faré la cosa menys periodística del món, que va ser la primera competició del Catalunya Freestyle que va participar un home que ja no era com un noi jovenet, que era de...
1: No sé si de
0: Mallorca o Menorca.
2: De Menorca, sí.
0: Que va tirar unes barres parlant del seu fill, que vaig dir, és que t'has passat el rap. O sigui, que, i són coses que penso... Quina puta màgia de moment.
1: També tenim el punt a Catalunya de ser molt poc rappers i molt catalans a l'hora d'escoltar rap, en el sentit de dir, ens agrada molt un home parlant del seu fill i algú molt, molt folcloritzat i molt estereotipat, aquest home no hauria d'estar aquí i això és el millor que ens ha passat mai perquè a Catalunya som diferents. Això també passa moltes vegades aquí a Catalunya.
0: Ja.
1: Jo, a mi m'agraden més altres coses, vull dir,
0: clar,
1: però està molt guapo el que va fer.
0: Què li falta a Catalunya per ser rap?
1: Creure's el rap, o sigui, hi ha molta gent que sí, però que jo crec que hi ha molta gent que potser no té gaire bagatge de lo que és el rap realment i que potser ha escoltat més batalles o que potser, jo crec que falta que els que fem rap, molta gent es cregui el rap i que molta gent que escolti rap es cregui el rap en català, que no ha de ser un estereotip de lo que és el català, sinó que pot ser rap com a tot arreu, i que no cal que sigui el més correcte del món, no cal que sigui el més ben parlat, no cal que sigui educat, vull dir, pot ser rap com a tot arreu, igual que ho és Espanya, igual que ho és Estats Units i tot arreu. Jo crec que això és el que li falta al rap aquí a Catalunya, que no vol dir que no hi hagi gent que l'estigui fent així ja, eh?
0: Ens estem apropant, creieu, en aquest punt de que existeixi rap en català i que no necessàriament hagi de ser rap de pa amb tomàquet i espardenyes?
2: Jo crec que sí. Ja comença a haver-hi uns germans que estan creixent, en el bon sentit, que és la Cipera Records i el Portràmit, que fa ja també molt temps, que això sí que s'ho creu també. Vull dir que sí, encara és molt nínxol. Vull dir, encara, quan comença en època de concerts i anem tots els concerts dels altres, et trobes amb els mateixos. Vull dir, encara estem en aquest punt de nínxol, però jo sí que trobo que, com deia el Banks, s'està començant a acceptar que el català, si es rapeja, pot ser guarro. I guarro vol dir, tenim paraules que no són correctes o el que

0: El 97 d'11 són boníssims, LKR són boníssims, els de la Cipera són boníssims, hi ha gent molt bona, i el que passa és que se li dona poc reconeixement perquè és això, és un nítxol, que jo també ho entenc, vull dir, és difícil a vegades escoltar rap, però ja que en fem, coi, pues està bé que algú escolti en Tex-Mex també, és que no em vull deixar ningú, però que hi ha gent de veritat que ja està començant a fer coses i ja s'han fet abans, que estan de puta mare, almenys el meu parer.
1: Sentirem més rap en català, de fet ens quedem amb un artista que per mi és rap. Nois, us apartaré una estona per introduir a la penya de Glosa Càustica i ara ens tornem a trobar amb Vaya Vaya, jo és que me l'estimo molt.
2: Ay, okay. Primo, ¿qué pasa por aquí?

0: al migdia i la nit...
1: T'agrada criticar? Fes-ho a comentaris. Deixa'ns tot el hate que vulguis als posts que compartim a les xarxes d'Eva.
2: Quan jo era petitet, que festejava i presumia espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet,

0: les gates de la gent de Glosa Càustica. Tenim el Pol, l'Ester i el Iago. Com esteu?
1: Molt bé. Què tal? Gràcies per convidar-nos.
0: Escolteu, anirem ràpid per feina, perquè el que vull és que gloseu. Gloseu per mi. Què és? Com descobriu la glosa? I com dieu, això està fet per mi? O com dieu, en algun moment de la vostra vida, avui és el dia de fer el gran ridícul de la meva vida, perquè m'imagino que el primer dia que gloses fas... Com us enfronteu a això?
1: Mira, jo sobretot a través de l'Ateneu Popular del meu poble, a Esplugues, tot i que algun cop l'havia sentit al Cau també, o els castellers, però sobretot vaig començar a veure espectacles a l'Ateneu i jo m'anava a casa donant voltes i no em podia dormir de l'estona que estava fent gloses. Llavors va ser quan vaig entendre que allò era, vamos, la meva passió.
2: És que tenim històries molt poc originals, o sigui, la gran majoria de gent es troba la glosa en espais on hi ha persones compartint experiències, llavors en casals, ateneus, en els caus i els esplais, a les festes majors, i llavors són espais de confiança i on es poden també fer grups petits, no? Perquè molts cops hi ha com la glosada i després de la glosada es comencen a crear grups petitons de gent on et sents legitimadíssim per fer tot el ridícul que et dona la gana.
1: Sí.
2: I segurament les primeres quartetes de tothom han sigut en... No?
1: El primer dia no és un escenari amb moltíssima gent.
0: Ja m'imagino.
1: I és la part guai, eh? És el que mola més.
0: Clar, és que una cosa que a mi m'agrada de la glosa és que no és una cosa aparentment guai, tiktokejable, cool, estètic. Quin és l'atractiu o com vosaltres voleu reflexar-vos com en el relleu generacional? Perquè em costa d'imaginar que hi hagi un relleu en un moment en el que tot ha de ser atractiu, ha de ser maco, ha de ser... dinàmic, ràpid, i la glosa és una cosa de pausa, de calma, d'estar en un ambient segur, tranquil i d'anar amb xandall i estar per casa.
3: Clar, precisament com que tot és molt tiktokejable, diguem, no? Potser espais de calma on l'efímer, on el present, el context en el qual estàs, pren sentit, això és la gràcia de la glosa, no? Podem anar passant vídeos moltes vegades de glosa o de rap, del que sigui, però estar en un lloc on s'està donant una glosada de sobretaula o d'escenari, té una màgia de viure el moment que jo crec que fa especial.
2: És que no us ho explicarem, lo guai que...

0: és veniu i la gent ve i s'enganxa.
1: Per qui no sàpiga, hi ha vida fora de TikTok. Es diu Glosa, veniu a veure-ho.
2: Per favor.
1: Toqueu gespa.
2: Sortiu de casa, de veritat. De casa. Però pantalles. Em plantejava si tinc en el guió. Ser glosador avui és una forma de contracultura, però deixeu-me explicar-vos el dilema que estic tenint últimament, que és: per què tenim la mania de separar contracultura i cultura quan absolutament tot és cultura, i en el moment en el que separem la cultura de la contracultura estem generant ja una cultura de primeres i una cultura de segones? És a dir, què és? Que la cultura no és allò que passa als escenaris grans? No, la glosa al teu casal popular de barri també és cultura.
1: 100%. Però jo crec que fa més referència que hi ha una cultura hegemònica. És a dir, la cultura no és neutra, no? Pot ser que sigui una cultura que defensa els interessos hegemònics, els interessos de la burgesia o del capitalisme, o una cultura que defensa tot el contrari, no? Una cultura que defensa la classe obrera o simplement de la classe obrera i per la classe obrera. En aquest dilema, si el donem per bo, la glosa 100% és contracultura o cultura no hegemònica, perquè és de la classe obrera, per la classe obrera, les fa en els nostres espais, fem el que ens dona la gana, i és sempre té un punt molt polític, molt reivindicativa també.
0: Clar, és que jo crec que tot i que el format és neutre, perquè tu podries posar la lletra que volguessis, la forma que té s'ha creat al carrer d'una forma popular, espontània, i això fa que sigui molt accessible i que, per tant, el discurs és el discurs del poble. No és un discurs de laboratori ni creat a les altres esferes d'enlloc.
3: Mm-hmm. I precisament nosaltres, quan fem espectacles, molts cops diem que el que més ens agrada, a part d'oferir un espai perquè la gent canti, és quan marxem, estem recollint, i es donen cercles de gent que es posa a cantar garrotins, a corrandes, el que sigui. Per nosaltres això és l'èxit, no? Perquè hem traspassat la frontera d'escenari i públic i s'ha popularitzat més, o contraculturalitzat, o com li vulguem dir.
2: Quin és l'objectiu de la glosa? Perquè de la mateixa manera que ara parlàvem de Catalunya Freestyle, que és una mica generar un conflicte entre dos rapers, a veure qui és més vàlid, més xulo, qui té més com qualitats lingüístiques, en la glosa també s'exposa un tema. És a dir, s'exposa un tema i es debat, o també hi ha una mena de conflicte entre les dues persones que interactuen?
0: Pots fer el que vulguis. De vegades hi ha formats d'un cercle gegant de gent on la gent va intervenint amb uns torns més o menys aleatoris. De vegades sí que fem algo més de controvèrsia, dos glosadors que se'ls proposa un tema i tenen posicions contraposades. Hi ha tants formats com glosadors i com contextos de glosa on es vulgui improvisar.
3: Uh-huh. Exacte, aquesta és part de la riquesa, no? De que podem atrevessar, doncs, crítica, reflexió política, humor, mil temes. Mm. Sí,
2: sí. Però de la mateixa manera que, és que abans no ens ha donat temps a abordar-ho, però tenia preparat parlar del fenomen de el rap de dretes, que crec que per les seves arrels no té cap sentit que existeixi. Creieu que la glosa és necessàriament popular, d'esquerres, amb perspectiva de gènere, antiracista, etc.? És a dir, creieu que... Bueno, esclar, no crec que els feixistes s'apoderin de la glosa, aniran per altres llocs, però...
0: És veritat que aquí la glosa encara és prou petita com per no haver-nos trobat amb aquest problema. A Mallorca, que la tradició no s'ha perdut, com aquí sí que es va perdre i es va fer una feina de recuperació. I això és una putada, perquè has de fer una feina de recuperar coses, però té alguna cosa bona, i és que talles, per exemple, el fil del patriarcat, tot i que òbviament no s'ha tallat del tot, però hi ha una herència que potser en llocs on la tradició no es perd és més difícil de tallar. I en canvi aquí tenim aquesta sort, diguéssim, de que les glosades són eminentment feministes, tot i que també hi ha una feina proactiva per fer-les més feministes. I sobre dretes i esquerres el mateix. Jo crec que en altres contextos on la cosa s'ha fet potser s'ha enquistat més o s'ha tornat més tradicional de museu, potser sí que tens algunes veus que no acaben de concordar amb el que nosaltres creiem que hauria de ser la glosa. Aquí ara mateix no està passant, potser anirà creixent i aniran sortint altres discursos, no?
1: Esperem que no, però sí que ara mateix a Catalunya estem molt lluny de que hi hagi glosadors de dretes, i mentre estiguem nosaltres que ho intentin, però serà difícil.
2: Que ho intentin. Escolteu, nois, farem màgia de la ràdio i farem entrar al Bancs i a l'Albert per fer una mica de demostració, perquè no hem parlat de que últimament us heu posat en contacte la gent del freestyle amb la gent de la glosa. Què ha passat?
1: Hem tingut un crash.
2: Qui va tirar la calla primer? Hòstia.
3: Es va crear, no?, com un espectacle. Vam anar coincidint i potser tenim aquests prejudicis de el que deies abans, els raperos només s'insulten i els de la glosa som del museu del segle XVIII. I llavors et trobes amb penya superguai, comences a interactuar i veus que hi ha molta riquesa.
0: Vull dir que des de ja fa molts anys, perquè s'havia fet la Catalina Canyelles fent lo de transglosadors, que ja juntaven, vull dir, fa molts anys que s'han anat fent intents. El que passa que els dos mons, tant el freestyle en català com la glosa, han anat creixent i llavors, clar, també els espais on ens trobàvem han anat creixent, no?
1: Sí, jo recordo un Ebre glosa, no, un Ebre folk, perdó, que ens vam trobar aquí, va ser com quan els vaig descobrir, i després a les Borges Blanques, que últimament hi ha hagut en l'altre, bueno, com es diu, el freestyle Catalunya... Freestyle versus gloss a les Borges Blanques, que mola un muntó i que allà és, ara mateix jo crec que és el dia més important d'ajuntar glosa i freestyle a Catalunya.
2: Perquè sabríeu dir-me, jo que soc hipercosmopolita, on puc trobar espais de glosa a Barcelona? O és una cosa de poble? Yeah. És que és horrible dir això.
1: Sí. Ja, però és que portes una quantitat de prejudicis.
2: No, jo soc la persona com més... Jo, o sigui,
1: on vius?
2: A Barcelona.
1: Vale, a quin barri?
2: Al Guinard Bronx.
1: Vale. Sí, el Guinardó, de moment, mira, a Gràcia es troben tots els dimarts a la Torna, que és un dels carrers populars, i cada dimarts ja s'ajunta un munt de gent, com hi ha dies que junten 15 i 20 persones i es passen glosant fins que es fa de nit i ben entrada a la matinada.
2: Sí. I gestió de la vergonya. Clar, jo ara estava pensant, què faig? Em presento allà un dia? Pues sí. No?
1: Sí, sí. Jo va ser com el dia que vaig... deixar de ser un escoltador passiu, tot i que això en la glosa no existeix, però que vaig decidir que jo també volia provar de cantar i tal, va ser un dia que em vaig presentar jo sol a la Torna, no coneixia absolutament a ningú i em vaig morir de vergonya, sí. Però el tercer i el quart dia ja no tant i a poc a poc vas gestionant.
0: També ara ja tenim glissada, no? Llavors tu apareixeràs allà, et començarem a apretar fins que no puguis estar callada més estona i com no es pot parlar en prosa, ho hauràs de rimar i no tindràs més remei.
2: No...
3: Clar, no. Bueno,
2: o sigui, és com entre no i quines ganes. O sigui, ara sí. Vull anar ja a la Torna demà passat en plan, ei, nois, he vingut a aixafar el feixisme. Va, doncs nois, fem màgia de la ràdio i us col·loquem... Jo no sé on em posaré, però trobarem la manera.
4: Xxxt, silenci, que parlen les gates.
2: I ara tenim rivalitat a l'estudi perquè estan els glosaires, glosadors, amb els freestylers decidint qui comença. Nois... Pere Babritisora a la primera.
5: Va.
2: Pere, qui guanya comença o no comença?
5: No, qui guanya tria. Si comença o comença l'altre.
1: Qui trio que comencem nosaltres.
5: Ai, jo també no va triar això, sí.
2: Li dono la ruleta de la mala sort i el primer tema és... L'habitatge. Crisi de l'habitatge.

0: elles.
1: Damn.
0: Raperos.
2: Em cago en els fons voltors, a vegades ho podríem fer queixant-nos de tot. Jo crec que els hi calaria foc, que facin fora ser mare a la meva no. No sé si entren al missatge, jo crec que no hi ha tanta pausa. Jo voldria intentar passar, no vull pagar els peatges. Vull intentar fer-ho, però tot m'abrasa. No sé, no tinc ni un pis, ni tampoc em compro una casa. No la vull ni amb piscina, ni tampoc amb estanteries altes. La vull que no estigui ni a la part alta. Vull un apartament ben petitet perquè que jo pugui estar amb els meus nens i comprar-los patinets.
1: Perquè els compris patinets, perquè et robin els dels patinets quan vas caminant després quan et sents petitet. T'han dit que ets el patufet, però el patufet s'està lucrant amb els diners que t'està cobrant del teu lloguer. Fuck the shit, perro. Hem entrat només i el desenterro. Em sento que el meu poble és Sierro i allà les coses estan més barates que aquí. Almeria, masses ajudes, però Catalunya nifli. Així de fàcil m'he menjat un altre nigiri molt car, perquè els putos expats ja ho han emplenat tant. Cada després tot va pujant de pasta, però després aquesta pasta no se't va passant. T'has passat la ratlla i t'has passat de ratlles com aquell gegant, però després com el Suneo no val per tant, perquè aquest habitatge ja està supermal, broda, no podrem entre nosaltres tornar-lo a pagar.
2: No el podrem tornar a pagar. Ojalà les llums de seques acabin apagades. No sé si els hi vull clavar al cap quatre calades. No sóc tan bo políticament correcte, però són cagades les que dic. A vegades el que visc, podria intentar cremar-los la casa de Vic. No em podríem tenir, no sé si els dibuixo amb un boli Vic. I al final jo crec que els hi deixo en els seus nens petits. Quatre souvenirs, però no voldrien venir. Tampoc no sé si aquesta cosa no va ni amb mi. Estic a BCN, però sóc de Mataró. Allà la cosa com aquí segurament no està millor, està pitjor tot l'habitatge, perquè no hi ha tampoc una càmera ni un curtmetratge, no hi ha ningú que ens gravi, tampoc hi ha gent allà, està ple de xiringos plens de guiris a la platja.
1: Plens de guiris a la platja, però estan tots els cossos policials plens de fatxes. Així de fàcil les fletxes les esquivaven, però després desnonaven a la àvia Maria a casa. Després s'emporta les maletes i on cony va? Sota un pont, però si estan tots rebentats aquí a Barcelona, va. Ja no sabem ni com està, caminem entre fantasmes, però jo no veig cap Pac-Man. Ja no van ni menjant, però igualment tenen tantes ganes de fer-nos mal que al final s'entreganten, s'ennuaguen com aquell Santa Claus. Brother, però és que pago molt, però ja no tinc les claus. Fuck the shit.
0: Soroll! Nois, tornem amb la glosa. I la ruleta de la mala sort està decidint que el tema és fer-se gran.
3: Començo sense problema. Veuràs que no hi ha per tant.
4: Ah, vale.

0: llegeixo versos, que això és el meu dia a dia.
1: Yeah. Visca! Raperos, està al llistó al...
2: Joder.
3: Sí, yau, fer-se gran és part de la vida, però a vegades has de buscar dins aquella alternativa, la que fa que t'estimis aquella cara mig arrugada que va cap a baix i que la gravetat viva tira llargues línies per esquivar-les, però és que anem així sentint-nos com si fossin santes les nostres paraules, però avui anem creixent. Loco, vaig des de Sabadell cap a Creixell, ja no veig allà lluny aquell vaixell, però navego aquesta vida com si fos un altre ocell, volant que mentre es va fent gran. A vegades ja no sé ni sé deixar-me anar. Me'n falta one, m'he passat, ho sento, Browski. Estic descomptant-me perquè m'estic fent gran com Bukowski. M'he passat d'alcohol, però és que vaig amb bata com Lebowski. Els teus bros, jo els hi dic Browskis.
4: Els meus bros els hi dius Browskis i jo a vegades els hi foto kicks. Marco gols com en Lewandowski. Això és massa bucòlic, no sé si sóc un alcohòlic. Hi ha massa gent gran aixant els pobles fotent-li i no és inhòspit. No sé si se'n van a l'hospital. Es volen fotre, això és molt genial. Estic fotent això i això és grans i petits. No cal que els hi doni, han matat el llop. No hi ha manelic, no sé si a l'home ja li va tocar el malic. Era molt, molt, molt, molt, molt. No sé ni collons què dic. A vegades penso que tinc un nen petit a dins que no em deixa fer les coses com les hauria de fer, en fi.
3: Les has de fer de principi a final per saber que aquest món ja no és terrenal. Si s'acosta cap al cel potser ja serà celestial, però és que està al pol embarassat de dos nens grans. No són ells però són son pares amb qui tu et compares. Anem justos a temps, però el temps no para. Ens tallarà per allà mentre es van tallant tants arbres grans, mentre es callaven aquelles àvies que havien patit aquell feixisme, aquell franquisme, que ara es nota pels carrers amb el cinisme d'aquells polítics que no veuen com canviar aquell prisma. La àvia meva no es diu pas isma.
4: No es diu pas isma, però si és la teva àvia segura ben carregada carisma. No tenen altres càrregues, que trista. Les àvies que no tenen qui els acompanya en família. Això va així, tots ens fem grans, ens pensem de petit que mai ens acaba passant. Estem tots escrolejant per al puto Instagram, els Reels, però després no sé què acaba passant. És massa lamentable tot el que vivim, a vegades inestables i no troben ni els seus fills. Volen intentar cosir-ho, teixir tot amb els seus fils, però al final jo crec que acaben amb el cordill per dins.
3: Digue-li. Mariona, tens algú a dir?
4: Sèrio, ara...
1: Va, intentaré glosar. No, rapejar no, glosar.
5: Olé.
1: Fem última ronda de glosa i rap. La ruleta de la mala sort ha triat parlar de l'extrema dreta.

0: raperos, sumareu això.
1: Impossible, és bona
2: això. Ok, vale, no vull passar, ok. No vull passar, m'he de controlar. Ja van fusilar els meus avantpassats. Estan per aquí passats, estem a prop de Catalunya Ràdio. Per aquí segurament fatxes han passat, però bueno, ja no passa res. A RAC1 també, no sé si ho podré dir bé. A la 1 i a tot arreu, el periodisme crec que a vegades ja no em representa, però no l'estudiaré més. Vaig estar dintre de la UAB, va vindre en Vito Quiles i li van dir, aquí no és. No sé si em va dir res. Li vaig tirar un bocat al cap. Segons qui?
3: Segons qui, era de formatge blau o de bri, no et parteixo el bric en aquell cap, però és que aquella bri mos acostava, estava envoltat d'aquell fatxa que no para de fotre-li garrotades a les àvies, aquells fills de la gran pu, així no estaven tranques, ha. Arriben com barranques, però el més fatxa està present en un programa, no a les tantes, és aquell formiguer, saps que estàs deixant que aquesta vida, mentre ja t'estàs jutjant, caminen entre nosaltres, però no són dels nostres, brother, que aprofita i tinc les engrunes de les postres.
2: Ah, no, ara en sèrio, la línia és fina. A vegades poden matar gent només prenent la morfina. No cal que m'ho diguin, i a vegades volen també vendre la Patagònia a prop d'Argentina. Però bueno, ja no passa res, dona'ls-hi la gelatina. Al final aquest sempre els atina. Me'n vaig a la cantina a cantar unes cantarelles, i al final jo crec que sé que aquestes idees fatxes no són novelles, són massa antigues, empunxant com ortigues. No sé si al final volen intentar dir-les cada dia, per canviar sempre la perífrasi i la frase, però veient-ho així jo crec que saben com aquest desfase. Sé que volen intentar canviar-te tots els miraments, sé que ho volen fer perquè són intel·ligents, no són gent pas tonta, però bueno, també hi ha gent de tots els costats, així que els follin de bé.
3: Que els follin de bé, que els follin de veres, que no t'enteres, brother, que a vegades no estan les fronteres al conflicte, sinó el que està en aquell despatx tan gran, mentre es firma tot aquell contracte regafal, garrafal. Jo canvio també consonants com ells canvien de dialecte cada cop que té algú davant, que sí, es van sempre mutilant entre els que van mutant, però saps que no costava tant esquilar l'ovella que li diguin a la Lion Grill, que ja estava dalt mentre que no es veien aquells grills. Ells estan buscant una altra coseta perquè ja no ens puguin fer mal als d'extrema dreta, però és que ens estan fent tot de mal, loquitissimos. Estic sempre flipant com si fos un yonquissimout, però estem aquí amb aquests col·legues, respectem els que ja no peguen aquelles nenes.
2: Ara sí.
0: Gatetes, moltíssimes gràcies. Glosadors, freestylers, ens veiem al Fossar les Moreres.
4: Escoltes ICAT. Generació digital.
5: Darrerament s'està parlant molt de la propietat d'un videojoc quan el comprem. I he anat a la font del que diu, per exemple, Sony d'aquesta qüestió quan compres un joc. Sony diu que quan compres aquest videojoc no compres la propietat del software, del programari, sinó una llicència personal per utilitzar-lo, per jugar-lo, en aquest cas. En els jocs digitals, aquesta llicència queda vinculada al teu compte i l'accés es pot perdre en determinades circumstàncies. Amb els jocs físics, ets propietari del disc, però el programari que conté continua estant subjecte a una llicència d'ús. L'aficionat al videojoc normalment crea un vincle intens amb el personatge i la història que es juga. Aquest programa n'és un exemple. Tinc la sensació que la poca sensibilitat de les grans marques en aquest sentit està allunyant el jugador de la indústria i abraçant els petits jocs que petits estudis independents estan fent i que es prenen aquesta qüestió d'una altra manera.
4: Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez, Débora López Rivas, Américo Ferraiuolo.
5: I també saludar des d'aquí el Dani Jiménez, que doncs té la cura de la part tècnica. Com estàs?
6: Típico!
5: Estàs bé saltant, com un bon tècnic de so que mentre treballa salta. Com esteu, Américo, Débora, Eli?
7: Molt bé.
5: Sí?
7: Sí.
5: El Francesc està venint, ho sabem, que està venint.
7: Està de camí.
5: Sí, sí, està de camí, està de camí. Caçant Pokémons, està, en aquest
7: moment. Sí.
5: Com han anat les vacances? Ja, bé, la setmana que passada ja vam començar amb el programa, però, Américo, com han anat?
8: Doncs molt bé, la veritat.
5: Sí?
8: Aprofitant per posar-me una mica al dia amb jocs d'aquests que vas comprant i que dius, hòstia, en algun moment els hauré de jugar, no? Doncs agafes l'estiu i fas sessions maratonianes de jugar I poca cosa més, la veritat. Sentar-me davant del ventilador, que és una afició que m'agrada molt.
1: Els últimament és la millor, sí, sí, sí, és la millor afició.
5: I tu, Débora, què tal?
6: Doncs com l'Americo, la veritat, no he marxat a cap joc i llavors el que he fet és jugar molt. Mm-hmm. Jugar moltíssim, llegir moltíssim i estar amb les meves gates, que estan, oh, estan a sobre, encara que faci calor. Jo no sé com
5: sí,
6: fer-ho,
5: sí.
6: Ja.
5: Bueno, de fet, un dels meus gats a la tarda es posa a una zona que és l'única que toca el sol en aquella hora i que fa molta calor, però deuen tenir com una regulació de la temperatura diferent, no? I ells estan bé, si no, no es posarien, no?
6: Tenen la temperatura una mica més elevada que la nostra, llavors, bé, van fent millor. I, per sí? exemple, a casa en tenim una que no va viure al carrer i aquesta sí que li fa més mandra la calor, i l'altra va viure molts anys al carrer.
5: Val.
6: I ho porta bastant bé. Uh-huh. Però encara que així, aquest any li ha costat una mica.
1: És segons el passat que tinguin.
5: Exacte, sí, sí, clar, el que has viscut quan eres petit, no? com els nens i nenes. Per cert, quan vosaltres jugueu a videojocs, sou conscients que aquell joc no és vostre?
8: Fixa't, et diré que, o sigui, quan jugo, per exemple, a ordinador, que em compro els jocs Steam o alguna cosa, sí, així, doncs soc molt conscient, tot i que si te'ls compres en altres plataformes com Itch.io o Agog, sí que et pots baixar el joc sense DRM i, per sí, tant, el joc sí que esteu. Uh-huh. Però, clar, jo també jugo molt a consoles antigues, tipus a la Play 2, a la DS, llavors aquí és un altre tema, no? Crec que és una mica diferent la situació. Però vaja, és una situació bastant complexa la que comentaves al principi.
5: És curiós, no? I que la mateixa Sony digui, sí, sí, tens aquest joc de la PlayStation 2,
8: sí,
5: el disc és teu, però el que hi ha dins...
8: Clar, no. El que hi ha dins, clar, exacte, sí, sí, és una locura.
5: Bé, és el negoci, no, Débora, de la indústria.
6: A veure, per mi és que estem vivint un moment en els videojocs que bé, que les polítiques antiusuari, antijugador, o sigui, estan d'actualitat i em sap molt greu, no? Perquè, no sé, o sigui, és el que deies tu abans, no? Que moltes persones hem connectat amb els jocs i amb les persones que els desenvolupen i de sobte venen les companyies i et diuen res és teu, tot això sembla més de lloguer que no pas alguna cosa que t'has comprat tu per tenir-la, per gaudir-la tota la vida o fins que puguis. Mm-hmm. I la veritat és que s'estem trobant que no. Jo sí que ho sabia, això, però per això jo porto molts anys apostant pel joc físic. Uh-huh. És cert que et diuen el mateix, però si jo ara mateix desconnecto d'internet la meva consola, sí, i tinc el disc, uh-huh, puc jugar. Normalment, sí, la majoria de jocs els puc jugar. Per tant, això no m'ho pot impedir ni Sony, ni uh-huh, Xbox, ni Nintendo. Però clar, la llàstima és aquesta, tot el tema del joc digital, que a més s'està perdent, perquè quan es tanquen les botigues digitals, aquests jocs moltes vegades es
5: totalment perden. Sí, sí, sí, és allò que tens un joc que ja no pots ni posar perquè no et funcionarà. Uh-huh. És realment fort, i en el fons han passat pocs anys, i dius, ha estat com una flor, no? A l'estiu i ja està, ja ha desaparegut, ja no queda res, no? És realment al·lucinant. L'altre dia també em va fer gràcia llegir, va ser a Blue Note, que ara no recordo si la Biblioteca Nacional d'Espanya, crec, que buscava videojocs, perquè ells el que fan és quedar-se aquests videojocs per documentar-los, i feia una crida perquè la gent fes donacions de videojocs, no? per tenir, perquè es puguin conservar en un lloc on sí que faran una arxivística important, no? Vull dir que hi ha gent que sí que és conscient i té aquesta sensibilitat de que aquesta cultura, doncs, quedi plasmada per les futures generacions, no? És realment el món de per una banda, que ens ho passem molt bé d'entreteniment, i després, evidentment, el món del negoci de les empreses que hi ha al darrere. Però nosaltres, com sempre, al Generació Digital, sabeu que tenim un cofre que és un cofre absolutament màgic.
4: Has descarregat Generació Digital.
5: Sabem que dins hi ha un videojoc, sabem que només pot obrir aquest cofre a l'Eli, i avui, tu mateixa, Eli, a veure quin videojoc et surt avui.
1: A veure què surt aquí. Mira, precisament ara que l'Americo parlàvem de la 3DS,
5: sí,
1: el
5: sí, sí,
1: Super Mario Maker per la Nintendo 3DS, que és un joc de Nintendo que permet crear i jugar nivells propis de Super Mario.
5: Uh-huh.
1: Va sortir per Nintendo 3DS el 2016, adaptant l'experiència de creació de la versió original de la Wii U.
5: Fixa't tu, i posa la portada, que és compatible amb la Nintendo 2DS.
1: Ai, sí?
5: Que la 2DS era que queda més plana, que crec que no tenia 3D, si no estic equivocat.
8: Sí, exacte. Sí,
5: sí, sí, oi?
8: Sí.
5: I que era molt més barata. Vull dir...
8: Una versió com sí, més sí, econòmica sí, de, sí, la, sí, de la 3DS, i que, exacte, permetia funcionar els mateixos jocs, la majoria de jocs, però amb la diferència que no tenia aquest, sí, aquesta palanqueta que activava els gràfics en 3D.
5: Sí, sí, sí, sí. El 3D que no va tenir gaire èxit, no?, en aquella època.
8: A mi em donava un mareig que al·lucinava.
5: Sí, m'agradava molt, però sí que és veritat que al final el treia.
6: Sí, és que anava a dir jo que hi ha jocs que jo els podia jugar i d'altres no, i me'n recordo que els que estaven ben fets, ostres, era una innovació increïble, no?, i era immersiu, però els que no estava ben fet, és que no es podien jugar, havies de treure i dius, per això, jo de fet tinc una 2DS, no una 3DS a casa.
8: El Kid Icarus, per exemple, el Uprising, sí, que abans va ser un que estava molt bé de la 3DS, aquest sí que ho feia bastant bé, el tema del 3D. Però, per exemple, me'n recordo de l'Ocarina of Time, que van fer aquest remake que en el seu moment va estar molt xulo, tal i qual, i a mi em donava un mareig al·lucinant quan cada cop que posava el 3D ho intentava i no hi havia forma, tu.
5: Francesc, com estàs?
7: Molt bé.
5: És veritat que estaves caçant Pokémons al carrer, ara?
7: Sí. Va, estava... ara mateix.
0: Confesa.
5: Ho hem dit per antena, que estaves caçant Pokémons pel carrer. Sí, no, és que la setmana passada, quan vam estar parlant amb l'Albert García del Campionat Mundial a San Francisco, saps? Diem, segur que el va escoltar i ha anat a caçar.
7: Recollint pokeboles.
5: Com t'han anat les vacances a tu?
7: Bueno, doncs... bé.
5: Sí?
7: Bé, som així. Esperem que... Sí, que no hi hagi cap problema.
5: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, ens alegrem molt. Hem tret aquest joc del Super Mario Maker. Jo recordo aquest joc quan va sortir per la consola Nintendo Switch, veure canals a Twitch al·lucinant dels... doncs, totes les nivells que feia la gent, que era al·lucinant. I era molt graciós. Jo recordo una de les coses que més m'agradava d'aquest videojoc és els llocs on la gent moria més, no? Que sortia com
7: exacte,
5: una creu.
7: Sí, exacte. Sí, sí. Jo haig de dir que un dels primers packs en el que va sortir el joc et regalaven tota una mena d'imants de cuina,
5: sí,
7: en forma de peces del Mario, perquè poguessis fer els teus propis nivells a la cuina de casa.
5: Està bé, això?
7: A la porta,
5: sí,
7: de la nevera.
5: Sí. Certament, doncs, fantàstic. Un nou joc que tens, Eli, per guardar,
6: per
5: la col·lecció, per aquest museu que sabem que estàs fent.
6: A casa meva, exacte, a la part de baix de casa meva.
5: Sí. I que, com sempre, ens demostra que aquest fantàstic cofre, doncs, no ens deixa de posar, doncs, videojocs cada dia, perquè els anem comentant. Nosaltres el que anem a fer és començar, de debò, el Generació Digital.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Doncs benvinguts al Generació Digital, aquesta és l'edició número 1149. En el programa d'avui parlarem de tres videojocs ben diferents. Del Dench Attack, del Papers Geist i del Famicase, que no és un videojoc, però té molt a veure. A més, ens fa molta il·lusió conversar avui amb el Xavi Morales, de Chumas Games, que és un desenvolupador català que treballa sol i fa videojocs molt interessants. Això és el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública. I abans de començar amb aquests videojocs que comentava, la setmana passada vam escoltar el primer dels jingles que ens ha fet el Xavi Serrano. Avui no ho hem dit, però nosaltres hem iniciat aquesta nova temporada, la Generació Digital, que és la temporada dels 25 anys. Us vam comentar la setmana passada que, si tot va bé, a la fira Saga Barcelona Game Fest... d'aquí un mes, menys d'un mes, que es farà aquí a Barcelona, doncs farem una conferència segurament dissabte, us direm l'hora exacta, on parlarem d'aquests 25 anys. Serà una conferència on parlem de nosaltres.
6: Que bé, no?
7: Està bé, home,
5: està superbé. Que sapigueu que hi haurà algun regal. És a dir, si aneu, a banda d'escoltar, doncs...
8: A parlar de les nostres presències.
6: Exacte.
8: Això
6: ja és un regal.
5: Sí, d'escoltar gent gran que treballa i que parla d'un programa ja que té 25 anys.
6: Exacte.
5: No, el que vam dir és regalar alguna coseta, ja us ho explicarem, però vam dir, hosti, quina cosa especial podríem fer aquesta temporada, i li vam demanar al Xavi Serrano, que va ser un dels primers Game Masters de Generació Digital, en aquells moments es deia Game Over a una catalana, que ell és músic, que és locutor i que té un talent impressionant, que ens fes doncs, unes músiques que definissin doncs, aquesta nova temporada. La setmana que fem el Saga, la conferència, us presentarem el tercer d'aquests jingles, que és, diguem-ne, el festival final,
6: fanfària.
5: La fanfària final, però el que avui doncs, volem fer és ensenyar-vos doncs, aquest segon jingle que sona d'aquesta forma.

0: Xulíssim, xulíssim.
1: I a més, amb un vocoder final, eh?
2: Sí.
0: Compte. Però com ho fa això? Això és increïble.
1: Això ho fa ell mateix i després ho passa per una màquina.
2: Sintetitza, no? Després.
1: Sí, sí, sí. Això és molt divertit, perquè realment et queda una veu, bé, una veu com les d'abans, no? Sí. Així robotitzada.
3: I a més, segur que...
0: Les d'abans, eh?
2: Segur... Com les d'abans.
0: Segur que en tant no parlava així. Sí, sí, sí.
3: Segur que és d'aquestes que, a més, la parla amb el micro, però la té connectada al teclat. I segons les tecles que posa, hasta la veu canvia de to. És molt heavy, tot.
1: La veritat és que estem molt contents que doncs, el Xavi Serrano ens hagi fet doncs, aquestes sintonies, aquestes nous jingles, no? Que doncs, cada setmana doncs, anem descobrint i que aniran surant durant tota aquesta temporada d'aquests 25 anys, perquè alguna cosa havíem d'estrenar. Llavors, què millor un programa de ràdio que estrenar música i jingles en aquest sentit. Molt bé, doncs ara el que anem a fer és escoltar la promoció també nova de la Generació Digital d'aquesta temporada i directament parlar d'un videojoc que està tenint molt èxit al Japó i s'ha fet aquí a Catalunya.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi! Diana!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
5: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Potser aquest estiu heu decidit fer del tren el vostre mètode de transport preferit. L'espera a l'andana, la recerca de seient i les llargues hores veient passar el paisatge també formen part doncs, de l'aventura de viatjar en tren.
2: Però si vius en un futur distòpic, contaminat, on els rics viuen tancats en ciutats cúpula amb tot el necessari, aquelles pobres que quedeu fora vivint al món real, què fareu amb totes les vies abandonades?
3: Doncs res més que competir a la bogeria del Denge Attack, esclar. De la mà de l'estudi de Barcelona Undercoders, l'estrambòtic plantejament del Denge Attack, carreres de trens per circuits impossibles a velocitat d'impart i fent trucs i acrobàcies, viurem també una aventura d'amistat i de rebel·lió contra la malvada corporació Miraido.

0: Però a veure, trens i acrobàcies, això com lliga?
1: Doncs, la veritat, Albert, ho has sentit bé. És un joc, imagina't un joc d'estil skate,
0: sí,
1: sobre rails. O sigui que no has de controlar cap on vas, tot això va sol, i tu, doncs, vinga, les vies et permeten moure d'aquesta manera, sense haver de pensar en res més que fer acrobàcies. Mm-hmm. No t'has de preocupar de més. Acrobàcies i trucs. Això sí, no tots els nivells seran lineals, eh? En alguns casos, doncs, sí que haurem de trobar les vies adequades per aconseguir aquells punts que necessitem o la sortida adequada i escollir el millor recorregut. A mesura que avancem, anirem aprenent nous moviments. Frenar, derrapar, lliscar sobre el rail, saltar, tocar la botzina, etc. No només són moviments importants per acabar el recorregut, sinó per aconseguir el màxim de punts possibles. Ja se sap, no és només guanyar, sinó fer-ho amb estil.
2: I estem veient el videojoc per la pantalla gegant de l'estudi 1, de l'estudi, i l'aspecte gràfic és certament refrescant, no?
1: La veritat és que sí. És aquest estil low poly que tenen molt ben apamat, amb aquestes línies negres que els donen aire cel shading, que ens recorda també una miqueta al còmic, a l'univers del graffiti, i que a mi, des del primer moment que el vaig veure, i sé que molta altra gent doncs, també ha opinat el mateix, és que té un estil Jet Set Radio
0: total,
1: bastant gran, eh? Sí. Ara, per buscar una referència més actual, hasta em dona un aire cert Splatoon. En aquest món urbà també, grafitero, modern, de tribus urbanes, també m'hi dona aquest punt Splatoon. I molta gent ha opinat, jo estic totalment d'acord, de que hi ha un cert homenatge a l'estil Dreamcast, no? Uh-huh. A l'estil dels jocs tipus Crazy Taxi, Jet Set Radio,
0: no,
1: etc.
0: I no només amb la mecànica de jugar, sinó també amb les pantalles de presentació, amb la música, sí, amb els moviments, sí, dels personatges.
1: El tipus de colors que han escollit, sí, per tot, no? Sí, sí. La combinació, l'estètica, etc. Aquest look, a priori senzill, en detalls, encaixa bé amb un joc en què, atenció, perquè ens movem a velocitats vertiginoses i sovint perdem una miqueta la noció dels detalls. Ens, sí, està passant allà l'escenari, gairebé no saps què passa entre tanta explosió, brilli-brilli, bombes, acrobàcies, etc. Però això, no us penseu que el dir senzill vol dir visualment pobre. Gens ni mica. Cada mapa, cada escenari recorregut estan plens de referències visuals.
2: Com es munta un joc i una narrativa al voltant de fer acrobàcies amb màquines de trens?
1: Doncs mira, Eli, encarnem en aquest joc a l'Emi, una jove repartidora de ràpid a domicili que va amb tren a fer el repartiment i així hi acabarà coneixent el Fernando, que és un jove peruà de l'èlit social però apassionat del món del denxatac i que la introduirà en aquesta subcultura en veure-li doncs, potencial amb el domini del tren. A partir d'aquí veurem tot de personatges encarnat diverses tribus urbanes japoneses, des de Gyaryu, Yankees, rockabilis, yakuzas, bonzukas, que s'enfrontaran a la Emi i moltes vegades doncs, acabaran amb aquest argument típic del manga. El manga és el teu rival, però un cop el guanyes, escolta, ell diu, ets collonut, m'apunto a la teva aventura, et donaré suport, eh? Tan clàssic dels animes, doncs acabaran unint-se una miqueta a tu en aquesta aventura que et portarà doncs, per 65 nivells de totes les prefectures del Japó, buscant acabar amb aquesta totpoderosa empresa Miraido, que crea les ciutats cúpules i que té una miqueta tota la societat, no?, allà agafada en un puny. Uh-huh. És un argument doncs, de revolta underground, també amb referències al món, com deia, del graffiti, dels fanzins, també, perquè podràs ajudar el Fernando a editar un minifanzin dedicat doncs, al món del denxatac, que encaixa també molt bé amb aquesta estètica i una història que inclou també la consciència ecològica. I podem jugar-hi des del primer moment en català.
0: Però això que explicaves dels trens, amunt, avall, canviar de via, tal, tinc por que no tingui dits per fer tots els moviments.
1: Doncs la veritat és que denxatac té una corba d'aprenentatge, jo crec que és relativament suau, t'ho posa tot molt bé, vas aprenent a mica a mica. A més, hi ha una pràctica enciclopèdia que et permet en qualsevol moment mirar, escolta, aquestes acrobàcies, que són com es feia, no? Mm-hmm. On haig de girar, quin botó haig d'apretar, etc. Però sí que és veritat, Albert, que malgrat el console sigui senzill, hi ha moment en què, jo no ho sé, no pots fer tot el que s'espera que estiguis fent a la vegada. Salta, canvia de vida mentre rellisques, si toques la botzina per trencar els vidres de l'edifici i aconseguir uns punts extra. A veure, pot arribar a estressar bastant, eh? Jo reconec que aquí potser comença a haver-hi un salt generacional o l'edat comença a marcar els seus límits, perquè és un joc que hi pots estar jugant força bé, però a la que l'has deixat dos dies, tornes a estar. Estàs en el nivell 14 i dius, mare Déu, haig de començar pel nivell 3 perquè ja no me'n recordo d'amb quins botons he de fer res, i el nivell et posa en una circumstància en què has de fer tot de coses que s'espera que ja sàpigues fer.
0: Clar, clar.
1: Ja les he oblidat totes.
0: Ja.
1: La veritat és que, sí, hauràs de tornar endarrere una miqueta, a aprendre de nou i trobar-te còmode una altra vegada amb els seus controls.
0: Americo, tu has estat home de monopatí?
3: Jo sí.
0: No sabia, però és que clar, a tu segur, no, has jugat al Genshin Impact?
3: No, encara no, li tinc moltes ganes. Sí, perquè... sí, és el típic joc d'això, el que dèieu, no? De fer trucs, els, que jo jugava molt als Tony Hawk.
0: Exacte, t'ho anava a preguntar.
3: I té pinta de que hi ha alguna, sí, una relació directa, no?
1: Sí, la veritat és que sí, sí, es juga bastant com qualsevol de Skate or Die o el Tony Hawk, etc. Però clar, és un vagó de trinxegant,
3: clar. No, la petita diferència, no?
1: La veritat és certament trinxant en aquest aspecte.
0: Sí, realment la història és molt xula. I escolta'm, així, per finalitzar aquesta review ràpida, evidentment, què ens quedem amb aquest títol?
1: Doncs quedeu-vos que és un títol d'acció trepidant i divertida. És un joc que podeu acabar força ràpid, però que conté prou reptes i desafiaments. Cada nivell té 7 desafiaments específics, objectes que heu de trobar, coses que heu de fer, etc, perquè retorneu als circuits amb ganes de trobar tots els misteris, no? D'arribar al 100%, obtenir la millor medalla. Està enfocat en una experiència arcade, per tant, és molt ràpid, és molt divertit, podeu repetir tants cops com faci falta i de fet ho acabareu fent, us estareu estavellant, sortint d'una fàbrica, us estareu estavellant contra un piló i és allò, t'estavelles contra el piló, pim, torna a repetir, sí, sí, t'estavelles una altra vegada, torna a repetir, t'estavelles una altra vegada, fins que ja la memoritzes de cap, sí, a la dreta, a l'esquerra, sí, i així tota l'estona, però és allò que ja estàs apretant el botó de ràpid, ràpid, ràpid, continua, ja vull tornar, i és el que et demana. 65 nivells, 40 trens per desbloquejar, lluites finals contra bosses també bastant humorístiques i bastant exageradament ridícules, el que els cal encaixar molt bé. Pensa que hi ha moments Guitar Hero, hi ha moments en què esteu en un teatre kabuki, o sigui, passen coses molt esbojarrades. Una experiència ferroviària de 10.
2: Doncs recordem, Genshin Impact d'Undercoders i distribuït per Fireshine Games. El podeu trobar en digital per la Nintendo Switch 2, la PlayStation 5, l'Xbox i a PC, a Steam, per uns 20 euros.
0: I que darrere també estan la gent d'Undercoders i sobretot el David Jaume Andreu, que quan veus el joc denota, evidentment, un amor pel país nipó que es nota en tots els detalls, perquè és el que explicaves, Francesc. O sigui, no només els trens i la quantitat de trens que pots escapar, jugar, que els trens en si ja és doncs un objecte estimadíssim al Japó,
1: sí,
0: sinó tot el que et trobes des dels arbres, a les cases...
1: Sí,
0: tot.
1: Sí, pensa que et mous a través de totes les regions, de totes les prefectures del Japó, i tots els escenaris contenen algun element doncs, que és particular i visual, de ja sigui una referència a un menjar típic, a un escenari concret, que si veus es Fuji, que si veus a Porta Story, que si veus moltes coses que són referencials de diferents àrees del Japó, no? I amb la qual doncs, es nota que hi ha també una certa estima pel país i que se li nota al Jaume Andreu.
0: I, de fet, en parlarem força d'aquest títol perquè us ho vam dir la setmana passada, de fet, ho va dir l'Albert García, s'anava al Japó. Precisament se n'anirà també amb el David Jaume Andreu perquè doncs, ho fan coincidir també per aquest viatge que fan, perquè hi ha la fira Tokyo Game Show, on aquest joc del David Jaume Andreu hi serà. I tinc ganes que m'expliquin què en pensen els japonesos d'aquest videojoc que sembla ser que ha agradat.
1: De moment, crec que ha vengut ja 150.000 còpies. Vull dir, no només al Japó, sinó en general,
0: general.
1: Però per un joc d'aquestes característiques, d'un preu també força econòmic, tot s'ha de dir, perquè és una història doncs, petiteta, ràpida i entretinguda, molt arcade, la veritat és que està superbé.
0: Tu monopatí anaves, Eli?
2: Jo vaig fer els meus pinitos amb monopatí.
0: Sí?
2: No hi anava com l'Americo, no hi anava...
3: No, bueno, però tu no m'has vist, allò,
2: no
3: amb fotiga de torta... Sí.
2: No, però si va haver una època que es va posar molt de moda, aleshores tots provaven d'anar-hi, sí, sí.
0: Jo no sé, la Deborah ens ho explicarà. Jo feia servir molt el patinet quan era petit. Era un patinet de color taronja, me'n recordo perfectament. Força petit del que ara estem acostumats. I el que més m'agradava era seure i fer veure que anava en cotxe, saps? O sigui, feia amb les mans donar-me velocitat i m'encantava baixar per... pel Roc de Sant Gaietà, que és per on anava, que hi havia una baixada fantàstica i era molt divertit. I allà vaig aprendre que vaig saber què eren els coixinets.
2: Clar, les rodes.
0: Sí, les coixinets,
2: tant,
0: i que l'havies d'arreglar i havies de doncs, anar fent que funcionés de millor manera. Deborah, tu què?
4: Jo no, la no, veritat, em feia molta por i de fet he de confessar aquí també que no sé anar amb bici perquè també em feia por. Vull dir, o sigui, sé nedar, però en canvi no sé anar amb bici i em feia molta por això i no, i a més també em va enganxar una època que jo més que de tribu urbana era més gòtica que no pas altra cosa.
0: Molt bé. No. Has tancat el tema bicicleta per sempre o planteges aprendre, no sé, estic parlant d'una cosa molt personal, igual tu...
4: No. M'ho he plantejat anys enrere, però ara mateix no, la veritat és que estic tranquil·la, no la faig servir la bici.
0: Molt bé, estàs molt bé sense bici, no? Clar,
4: sí.
3: Podríem fer una cosa, Albert, aprofitant que és el 25è aniversari de Generació Digital, és com agafar cadascú un trauma d'aquest rotllo. Jo no sé anar amb bicicleta, a mi em fan por les alçades, o sigui, i com solucionar-ho al llarg de la temporada, saps?
4: Molt bé, eh?
0: Doncs aquí podríem fer uns quants, parlo per mi, uns quants programes, eh?
4: Sí.
1: La veritat és una colla força traumatitzada.
0: Ai, sí. Doncs res, continuem amb més videojocs i aquesta vegada un videojoc que sé que la Débora l'ha jugat molt aquest estiu.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: I és que sé, Débora, que has tingut com un comportament, diguem-ne, monotemàtic, amb el tema dels videojocs aquest estiu.
4: Sí, potser sí. He jugat a un munt de novel·les visuals, la veritat. O sigui, probablement algunes d'elles en parlaré més endavant en altres programes, perquè he jugat al Paranormal Cyber Max Course, un Quiet Grey, etc. Però avui el que vull és parlar-vos d'un altre joc, perquè si bé té una part més visual novel potser, però no és tant això, sinó és més de ritme. El fet és que jo em vaig enganxar a les novel·les visuals perquè quan baixa el ritme a l'estiu penso que és el moment perfecte per endinsar-me tranquil·lament a una bona lectura. Però a veure, per no començar ja la temporada en foscor, sang i fetge, ja hi arribaré, calma, ja tinc uns quants videojocs, ho faré amb Paper Gaze de Serenity Forge, no?, que és una barreja entre una novel·la visual i un joc de ritme exigent. La Claire, una jove bruixa, s'endinsa al Doggy Underworld, l'inframón caní, cercant el Pup, el seu fidel company de quatre potes. Ella farà el que calgui per retrobar-se amb l'estimat cadell. Abans us he dit que no hi hauria foscor ni truculència, tot i que no hi ha res del drama.
0: Les musiquetes denoten un videojoc simpàtic, no?
4: És molt simpàtic i la veritat és que la Claire a mi també, no sé, m'ha robat el cor, no? Perquè la Claire, no, clar, quan arriba al Doggy Underworld, no? No sap on és el Pup i el que ha de fer ja amb tota la seva innocència és preguntar les ànimes dels gossets que hi ha allà. Els nivells de ritme, doncs, són la manera d'interactuar amb els gossets que volen que algú jugui amb ells, que els sacaronin per ser bons minyons o que algú torni a tenir cura d'ells. Ens hem de recordar que és l'inframón caní, estan morts, per desgràcia. Un cop tinguin confiança, compartiran amb la Claire les històries commovedores de quan eren vius. Prepareu els mocadors, eh? Tenim tres escenaris per explorar, dividits en 11 proves de ritme. Al llarg del nostre viatge ens acompanyarà també la Lune, una dimoni que farà de guia a la bruixa. Com deies abans, Albert, el disseny dels minijocs de ritme té un encant genuí i és entretingut, no? És com molt feliç, molt, no sé. I les proves són d'acariciar, gronxar, perruqueria o tibar una corda quan el gos que ens toqui o l'alumn ens facin un senyal. Malauradament, tot i ser ben variades, penalitzen els mínims errors i val més que tinguem uns bons reflexos com en el Dench Attack. Per sort, cada prova compta amb un tutorial bàsic i, clar, tenim tres resultats possibles del nivell. Ups, que no superes la prova, Good Boy, que la superes, i Top Dog, que és perfecta. Cal fer diverses proves de calibració abans d'iniciar la partida. Les podeu fer al menú del videojoc per acoblar la música i les nostres respostes segons en quina plataforma estem jugant. Tanmateix, el videojoc encara té alguns problemets amb la latència. Encara que sembli amigable per l'apartat artístic, que és el que hem dit abans, que ara ho comentarem, no, perquè és com molt bufó, és un videojoc de ritme dur.
2: Podríem dir que és un videojoc molt analògic?
4: Potser sí. En temps de la IA, cap Paper Gaze s'estigui dibuixat a mà m'ha escalfat el cor, la veritat. És bufó, acolorit i alegre, i juga amb un estil com d'animació japonesa, que li escau d'allò més bé. només per color quan els esperits dels gossos, no, ens expliquen la seva història, que utilitza tonalitat sèpia per diferenciar el passat del present. Podreu tornar a veure les il·lustracions, que a mi és que ja us dic, m'han encantat, quan avancem a la partida, ja que es desbloquejarà una galeria a la qual podem accedir també des del menú principal. A propòsit de l'apartat audiovisual, no, com a proposta de ritme, la música el prioritza, no? O sigui que les cançons es queden com al cervell. I a més és que com estàs fent els nivells per avançar o per agafar i tenir una puntuació perfecta, doncs clar, estàs tota l'estona amb aquestes cançonetes, però no se'n fan passades, és a dir, et treuen com un somriure. A més d'úniques, són divertides i com els efectes sonors, no? Que d'encertar o fallar, que les estem escoltant ara, que és plic, plic, no? És la veritat, és que, i clar, també borden els gossos per avisar i és molt bufó.
0: Ara, per cert, l'Eli m'ha ensenyat la imatge de la protagonista.
2: L'Amèrica ho ha buscat al mòbil, és moníssima, no? La bruixeta.
4: És molt cuqui.
2: Molt cuca, sí.
4: Sí. A veure, ara bé, com us deia abans, són tres escenaris i uns nivells, i això de ser curt, no? Té pinta, oi?
0: Sí.
4: Doncs sí, si sou uns professionals dels videojocs de ritme, arribareu al final de la partida a vora l'hora. Mitja hora més si aneu darrere de les millors puntuacions. Però els mortals com jo, que no tenim cap ritme davant d'una pantalla, el nostre malson és patabon, potser unes dues hores o més. Igualment, us he d'advertir que Papergeist no té ni el castellà ni el català com a idiomes. El text no és gaire complex, ni en té gaire, o sigui que encara que l'anglès es costi una mica, em sembla que hi podreu jugar. Comptat i debatut, jo aprofito el Papergeist, que és la meva primera recomanació de la temporada, per reivindicar, després d'un període duríssim d'abandonaments d'animals com és l'estiu, que hem d'estimar, respectar i cuidar els nostres animals, que s'adopta i no es compra, i que hem de donar suport a les associacions, als protectores i als voluntàries que s'encarreguen dels animals que no tenen llar. Des d'aquí, moltes gràcies per la vostra tasca.
0: Doncs sí, Papergeist es pot jugar a PC, a Steam i Epic, a Xbox i Switch, i això que expliques és així. Moltes vegades penso, ara que dèiem allò dels traumes, no? Moltes vegades penso els drames que hi ha a cada segon amb animals, amb gent, persones efectivament que doncs abandonen els gossos després d'uns mesos i tota aquesta tasca que...
2: O d'anys, eh?
0: O d'anys, sí.
2: A mi em sembla tan impensable que no m'hi cabe al cap.
0: No, és absolutament impressionant.

0: Què ens portes, Americo, amb aquesta música d'aquest videojoc que m'agradava tant que ara no em ve el nom al cap, que és aquell que fas la bola i que es va fent gran?
1: Katamari Damacy. Oh. Sí, sí, increïble. Clar, posar-li música a una cosa com la que porto avui és una mica complicada, perquè no és cap joc. Ja us he tirat com de jocs que m'agraden molt.
0: És que, escolteu, oients, escolteu aquesta música. La veritat és que aquest joc va passar sense pena ni glòria. Sí que s'han fet moltes versions. Bueno, sí, déu-n'hi-do. Però trobo que hauria d'haver-hi més versions encara, saps? Que fos un joc que encara... Aquest va ser un joc, perdona, que va sortir també per mòbil. Ha estat l'últim que m'he gastat diners. Perquè hi havia un... Era d'aquests free-to-play, saps? Que sembla gratis, però no. I pagava content. És una cosa,
2: això, saps? Això és meravellós, quan pagues content, és el millor que hi ha.
0: Perquè realment m'agradava molt aquest joc, efectivament. Perdona, Americo, perquè...
1: No, sí, jo encantat de parlar de Katamari. Hi ha uns quants, L'últim va ser un que va sortir, crec que l'any passat.
0: Ah, sí?
1: Sí, i està molt xulo, és Once Upon a Katamari. I els nivells van com passant per diferents èpoques del temps, des de prehistòria, no sé què, dinosaures, i vas passant, i és molt xulo.
0: I la música encara té problemes.
1: I la música és la personalitat pura del joc.
0: Sí, certament està molt bé. Un altre dia farem un especial Katamari de Home, sí, perquè jo crec que s'ho mereix.
1: I
0: això que deia, què ens portes avui?
1: Doncs sí, el que deia, suposo que recordareu com en diverses ocasions jo us he parlat a la temporada passada de les Game Jams, no? Hem parlat de diverses Game Jams que es feien al territori. Doncs, bueno, pel qui no recordi, les Game Jams són aquests espais físics o virtuals, dèiem, on sota una premissa específica s'invita a les persones que participen a crear un videojoc en un temps limitat, no? I la cosa interessant és que no, bueno, no sé si ho sabíeu, però existeixen altres tipus de game jams. No sempre consisteixen en crear un videojoc com a tal, sinó que hi ha unes altres doncs, que tracten doncs, de fer aquests elements paratextuals, no? Les capses de jocs, els manuals que venien abans dins de les capses i fins i tot les etiquetes dels cartutxos. I és precisament d'aquest últim cas del que volia parlar-vos avui. A principis d'aquest any es va celebrar la Famicase, pronunciat així, no digueu Famicase, que s'enfaden des de Japó. És la Famicase, un certamen on els participants han de dissenyar doncs, aquestes etiquetes de jocs inventats per la Famicom.
0: Disculpa, ho he dit jo a l'inici del programa, he dit Famicase.
1: Tu has dit Famicase? Ui, doncs ens cancel·len el programa, Des de Japó.
3: Estan trucant des del Japó.
0: Exacte, perdona que t'he tallat,
1: No et preocupis. Dic que la Famicom, bueno, que suposo que ja ho sabrem aquí tots els gens, que és la versió nipona de la NES, no? Que és una consola que aixeca absolutes devocions al Japó.
0: Que, de fet, perdona, la setmana passada el Luis Inyuden comentava que va ser la consola amb més èxit del Japó, la que tothom coneixia, no? Encara que després van sortir més, no?
1: Exacte, sí. Precisament per això, de fet, al Japó existeix com un concepte que és el Famicom Boy, crec que és, com el nen que es va criar amb la Famicom, no? És com aquest concepte. I bé, això el que deia, no? Que la iniciativa neix en aquest mateix país, al Japó, a l'any 2005, en una galeria d'art de Tòquio anomenada Meteor, que bé, doncs, que exposa i ven productes relacionats amb disseny i amb videojocs. El seu responsable, el Satoshi Sakagami, organitza anualment l'esdeveniment i dissenyadors, il·lustradors i creadors de tot el món, no només de Japó, poden participar enviant doncs, la seva aportació, no? Aquestes enganxines pels cartutxos que les han de dissenyar ells, i llavors doncs tenen un... A més o menys des de començament d'anys fins a... Crec que es tanquen les inscripcions a principis de març, tots aquests dos mesos, per crear doncs, l'enganxina. Després, aquests adhesius s'imprimeixen i es posen en cartutxos. Aquest any han estat 250 participants i s'exposen doncs, en aquesta galeria d'art durant tot l'any.
0: Això no vol dir que, evidentment, dins aquest cartutx no hi ha cap joc.
1: Ah, exacte.
0: Vull dir, és la gràcia del doncs, disseny d'aquest producte, d'aquesta cosa que es pot tocar, diguem-ne.
1: Sí, de fet, precisament la part que jo considero més estimulant de participar és que no només no hi ha un joc dins del cartutx, que potser hi ha un joc perquè el cartutx doncs, és, jo què sé, del Mario Galaxy. No? Bueno, el Mario Galaxy no penso, però ja m'enteneu. Però sí que està prohibit que l'etiqueta s'inspiri en un joc que existeix. T'has d'inventar tu el joc. I llavors, clar, doncs, això suposa un exercici creatiu enorme, no? Penso, perquè no només requereix fer el disseny gràfic del cartutx, sinó també doncs, pensar en quin joc il·lustrem, els personatges,

0: l'ambientació i fins i tot el logo del joc. El resultat és una col·lecció d'etiquetes plenes d'imaginació i d'obres somiades, absurdes, poètiques i fins i tot impossibles. De quedar-se a l'altra banda del món, la Famicase ha arribat al nostre país amb força des de fa un temps. Per una banda, ha nascut una segona Gamejam, que filla d'aquesta consisteix en crear els videojocs de les etiquetes de la Famicase, imagina't, no?
1: Què m'estàs dient?
0: Ah, exacte, com que fem la roda, sí, completem sí. La roda.
2: Rizar el rizo una mica,
0: no? Exacte, sí. És un exercici, jo considero, no?, com que un exercici creatiu conjunt, no?, com que d'alguna manera jo faig una etiqueta i després tu vens i fas una... t'inventes el joc que jo ja m'havia inventat prèviament, no? I no sé, crec que és un exercici molt, molt guai, i surt al final, doncs això, un bon grapat de jocs amb una estètica retro molt, molt xula. Però a més, l'exposició s'ha de dir que va arribar per primer cop a Barcelona l'any passat, la vam tenir en el... bueno, es va estrenar en el Barcelona Game Fest, que, bueno, l'esdeveniment anteriorment conegut com Indie Dev Day, i aquest 2026, després de passar per Màlaga al Guadalindi, que es va celebrar aquest juliol, doncs a principis de juliol, si no recordo malament, la Famicase estarà allotjada a la BCN Game Gallery, al carrer de la Noguera Pallaresa, a 25, a Barcelona. Des del 4 de setembre estarà fins al 9 d'octubre, vale? Estarà un mes, ara ja estem a dia 13, no? O sigui que ja es va estrenar, però bueno, estarà fins al 9 d'octubre, i aquell mateix dia la passaran a la nova edició del Barcelona Game Fest, que és on nosaltres tindrem aquest programa presencial que deies, Albert.
1: Molt bé, o sigui, des de la conferència podem veure aquests cartutxos.
0: Ah, efectivament.
1: I els oients que ens estiguin escoltant, a l'Amèrico, podeu anar a la pàgina i allà hi ha dies que tu pots marcar per poder-hi anar.
0: Exacte.
1: Unes dates, no?
0: Sí.
1: I poder, si no estic equivocat, com una guia, no?, que t'ho expliquen també, em sembla, si no
0: sí,
1: estic equivocat.
0: Sí, exacte. Sí, perdona, que t'he de dir.
1: No.
0: A la web del BCN Game Gallery, que és en aquesta, repeteixo, carrer de la Noguera Pallaresa 25, doncs podeu reservar per anar a veure l'exposició i la podeu veure allà. A més, si aneu i passeu a fer un cop d'ull, doncs podreu, a més de visitar l'exposició, podreu aconseguir el catàleg de la Famicase, que és doncs un recull on surten tots els cartutxos, no?, com els dibuixos dels cartutxos d'aquesta edició, i també un fanzine commemoratiu que es va publicar l'any passat per celebrar el 20è aniversari de la iniciativa.
1: Molt bé.
0: I llavors jo, bueno, doncs per acabar, no?, podem fer una miqueta de festa de la creativitat, i volia preguntar-vos als companys de l'estudi si haguéssiu de participar a la Famicase l'any vinent, què dibuixaríeu a la vostra etiqueta?
1: Doncs jo el que faria, aprofitant que fem 25 anys, és fer-li una portada al videojoc Generació Digital de l'Spectrum. Saps aquí que eren les rumbes. Pac-Man? Doncs igual faria una cosa d'aquestes.
3: La seva versió és...
1: Exacte.
3: La seva versió...
2: Havia de ser un videojoc que no existís, eh?
1: Sí, és aquí en aquest revés. Permeteu-me, eh?
3: Donat el nivell de distribució que va tenir aquest joc, jo crec que podem considerar-lo gairebé no existent.
0: Pots fer Generació Digital de Lost Levels.
1: Sí, exacte. Estaria molt bé. No sé, Eli, tu què faries?
2: Una formiga escaladora.
0: Toma!
1: Una formiga escaladora.
0: Que guai, el Big Wall.
1: Amb les seves sis putetes.
2: Sí.
1: Hosti, molt bé.
2: No sé què podria sortir d'aquí.
1: Sí, està molt bé. Américo?
0: Clar, és que jo vaig participar a la edició d'aquest any. No volia dir que em fa molta vergonya, perquè, bueno, tal, però jo vaig fer un joc sobre astronautes,
1: sí?
0: Que han d'anar a planetes a trobar recursos i tal, no sé què, i la cosa és que crec que va quedar una cosa bastant xula. Si passeu per l'exposició, com dèiem, el meu és el número 83.
2: Però, clar, però tu vas fer l'etiqueta.
0: Jo vaig fer l'etiqueta.
2: Clar, sí, ara que vingui un altre, clar, jo dic una formiga escaladora, que vingui un altre i faig un joc.
1: Débora?
4: Doncs mira, jo faria un monstre adorable que vol donar abraçades. Mira tu, jo vaig pel punt més dolç.
1: Molt bé, molt bé. I Francesc?
3: Doncs no ho sé ben bé, no ho sé ben bé. Igual tiraria per un videojoc també animalista, amb protagonistes peluts.
1: Molt bé.
3: Sí, sí, jo crec que m'encaixa per mi.
1: Estava pensant que tot això es crea i es fa perquè va haver una època que els videojocs es feien en cartutx i eren físics. Mm. I és curiós, no?, que és una cosa que a poc tendeix a la desaparició, que el videojoc te'l compraràs i te'l descarregaràs i aquestes coses les podràs fer.
0: Sí.
1: I és una pena, no?
0: De fet, hi ha una iniciativa a Madrid que es diuen, són uns nois que fan un club de joc que es diu Espacio Intermedio, i allà ells mateixos van organitzar també a l'estiu, si no recordo malament, una Manual Jam, que consistia en fer els manuals físics, és a dir, dissenyant i fent els dibuixos dels videojocs que tu t'imaginaves. No havies de fer el joc com a tal, sinó el manual on s'explica com a jugar aquest videojoc que tu t'has inventat. Són idees que, exactament com tu dius, Albert, venen, com sento, d'aquests records que tenim, d'aquests bons records tan dolços de quan els videojocs es comparaven físic i realment compraven alguna cosa, no llicències d'ús, simplement.
1: Exacte. I ja que et tenim aquí, aquarela virtual.
0: Sí, què passa? Que xulíssima, no? Que la compri tothom, clar que sí.
1: Clar, a veure, nosaltres hem parlat... Has fet el tercer número?
0: He fet el tercer número, efectivament.
1: Quin color era?
0: El color verd.
1: Has fet blau, groc i verd?
0: No. Exacte, sí.
1: Blau, groc i verd.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I els tenim ja, estan disponibles ja per comprar. Se'n pot contactar per xarxes socials @americolega o, si em pareu pel carrer, sempre porto unes quantes a la motxilla.
1: Sí, molt bé.
0: I si no, això, a xarxes socials també hi ha un link amb un enllaç a una botiga on es poden comprar.
1: Molt bé. Aquest tercer hi ha com un lligam dels temes amb el color o no té per què?
0: Doncs sí, totes són un conjunt d'articles relacionats amb videojocs i sempre escrits en català, que tots és com la visió de la persona que està escrivint de com es relacionen els videojocs amb el color verd. Llavors hi ha, per exemple, l'Emilio Coppola, que és el director de la Godot Foundation, que escriu, és de València, i escriu sobre com s'han anat modelant arbres, no?, les tècniques per modelar arbres a nivell tècnic durant el temps. O, per exemple, estan els companys de Deconstructim, el Jordi Epaco i la Marina González, que escriuen sobre un hipotètic videojoc que tractés l'enveja, d'alguna manera.
1: Molt bé. I tu l'edites? Tu la maquetes?
0: I jo, exacte, la impressió no la faig jo perquè la fa la fotocopiadora del lloc on treballo ara, per això no ho digueu, en veu alta. I sí, vaja, jo escric també i després maqueto, edito i m'encarrego de la distribució.
1: Ara que dius això, quan arriba el dia 1, del primer dia de mes, el primer correu que rebem a 3CAT, et dic a les 12 i un minut del dia 1, és... Albert Murillo, has fet tantes fotocòpies en blanc i negre i tantes fotocòpies en color.
2: Sí, home.
0: Sí,
2: guai.
1: Sí. Vull dir, però clar, jo continuo fent les còpies en color pel nostre guió. I encara no m'han dit res. Però clar, com que fem 4 programes, almenys, o 5 de vegades...
2: Oh, doncs, gastes.
1: Gasto. I em fan sentir una mica malament, però, bueno, doncs penso, escolti'm...
0: La quantitat de color és mínima.
1: Sí, no? Sí.
0: Dos ratlles verdes.
1: M'he plantejat passar-ho a blanc i negre. Ja us ho comunicaré abans, eh? Sí, això és així. Molt bé, doncs fantàstic. Aquesta, diem el nom, que és Famicase.
0: Famicase,
1: sí. Què vol dir case en japonès? No,
3: no és ve del terme
1: case.
3: La capsa, el cartuix representa aquesta capsa.
0: Exacte.
1: Fantàstic. Doncs donarem aquest cop d'ull i donarem el cop d'ull en el número 83.
0: Bueno, mireu-los tots, que són molt xulos. Sí, no, només a mirar-los, sisplau.
1: El 83 on està, no? I ja està. No, i oients, ja ens explicareu a través del nostre Telegram si us ha agradat o no, si aneu en aquesta exposició.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs mira, precisament que tu has parlat molt de Game Jams, aquesta música forma part dels videojocs fets per l'estudi Chumas Games. I darrere d'aquest estudi hi ha en Xavi Morales. Si aneu al seu Itch.io, us adonareu que hi ha una quantitat ingent de videojocs, molt d'ells fets per Game Jams, com ara explicaràs, Eli.
2: Ara fa cosa d'un any que va publicar Panic per Steam, un videojoc de puzzles que es pot jugar en català, i li hem preguntat pel Generació Digital el fet que darrere de Panic hi ha molts anys de videojocs fets per Jams, que no, que
1: denoten... i també no jams,
2: perquè, i no jams, d'acord, que denoten un aprenentatge que l'ha portat a publicar aquest videojoc. Després d'aquest temps passat, quina valoració fa de Pànic?
6: Penso que de la mateixa manera que hi ha hagut molts projectes que m'han fet aprendre tot el que necessitava per poder fer Pànic, Pànic, alhora, també és un projecte que em permetrà seguir fent-ne de nous. Tot el que he après en Pànic ha sigut molt important, perquè, tot i haver fet molts jocs abans, com bé has dit, aquesta ha sigut la primera vegada que publicava un joc de manera comercial a Steam. Tota la gestió que hi ha darrere de vendre un joc, portar-lo a fires i esdeveniments, fer tota la part del màrqueting... Tot això han sigut noves experiències que m'ajudaran a l'hora de fer el meu següent joc. A més, a nivell programació o disseny, també he guanyat molta experiència i agilitat. Realment, Panic ha sigut un projecte que va néixer el 2021 i va anar evolucionant a la vegada que jo aprenia coses noves. Si hagués de fer Panic ara mateix un altre cop des de zero, estic segur que trigaria moltíssim menys. Això sí, un any després i encara estic supercontent i orgullós del resultat final.
1: El que dèiem, Americo, les Game Jams serveixen per moltes persones definir el seu, la seva manera de fer videojocs com ell, no?
0: Sí, exacte, hi ha molta gent que utilitza les Game Jams per aprendre, fins i tot, no? Per dir, tinc dos dies per mirar d'entendre aquesta eina. I jo tinc la sort d'haver pogut parlar amb el Xavi diverses vegades a l'Indie Dev Day, a fires com aquestes, i jo he anat seguint el desenvolupament de Pànic amb això de que te'l vas trobar, no?, un parell de cops a l'any a les fires, i és veritat que el pobre ha passat per de tots colors, perquè el que diu, no? A mesura que ha anat aprenent, doncs ha vist coses que potser va fer abans i que ara les faria d'una altra manera, tal i qual, però jo he pogut jugar al Pànic i és un joc molt, molt, molt interessant.
1: Molt bé, no sé si l'has vist tu, Débora, aquest videojoc.
4: Sí, de fet jo vaig entrevistar el Xavi molt abans de que llancés Pànic a Steam i ho parlava també amb ell de tot aquest aprenentatge i experimentació de les jams, no?, que és un punt també força important. I Pànic és aquest tipus videojoc que té uns gràfics com molt simples, molt senzills, però és addictiu, és molt addictiu. O sigui, jo quan l'he jugat és que no podia parar, anava fent un nivell i un altre i un altre, i el concepte aquest que hi ha darrere del Pànic, és a dir, jo hi ha que has de passar, has de resoldre el trencaclosques sense que entrin en pànic els personatges, aquest punt per mi és que és superinteressant.
1: Sí, de fet els seus videojocs tenen una imatge superpersonal. De vegades ens trobem un estil molt conceptual que pot fer pensar que són videojocs senzills, però darrere amagant dinàmiques, diguem-ne, molt profundes. En alguna entrevista li he sentit dir que de vegades per fer jocs no cal complicar-se gaire la vida, sobretot si estàs començant, i sobretot en l'àmbit visual. En el fons, jo li preguntava també que el seu extens catàleg també, diguem-ne, pot ser una recerca del seu estil personal?
6: Completament. Un dels motius que hi ha darrere de participar en tantes Game Jams és precisament poder experimentar i provar coses noves. Potser puc utilitzar una eina nova per primer cop, fer un estil artístic diferent, o potser faig equip amb altres persones que m'inspiren per fer coses que a mi sol no se m'acudirien. O sigui que sí, cada nou projecte per mi és una nova oportunitat per provar un estil nou. Parlant de la senzillesa a nivell visual, el jo no ser artista com a tal, el tema de l'art sempre era una cosa que se'm complicava una mica. A poc a poc vaig anar aprenent a fer coses que fossin senzilles, però que estiguessin polides, i ara sempre intento que els jocs tinguin una identitat visual que cridi l'atenció.
1: Una mica el que dèiem, no, Américo?
0: Sí, exacte, el que deia, i sobretot m'ha semblat molt interessant això que comentava el Xavi de quan t'ajuntes amb altres persones per crear, no? Que ja no és només les coses que tu tinguis dins del cap, sinó com les altres opinions també t'estimulen a tu a l'hora de crear. És una idea molt, molt, molt certa, vaja, passa molt als Game Jams, això.
1: Per cert, tota la música que estem escoltant és també de les seves aventures, que va tenir l'amabilitat d'enviar-me les respostes d'aquestes preguntes que li han fet, i també les músiques que surten en aquestes aventures, en aquestes quantitat de desenes i aventures que podem jugar.
2: En Xavi és un desenvolupador que treballa sol, segurament ja té les dinàmiques de treball molt ben pensades, i li hem preguntat quin creu que són els beneficis i problemes de fer-ho d'aquesta manera.
6: Una cosa que trobo molt important a l'hora de ser desenvolupador en solitari és tenir molt present quins tipus de projectes puc fer sol i quins no. Al igual que un estudi indie i un estudi AAA fan diferents tipus de jocs, jo també haig de ser conscient de que sol no podria fer els mateixos jocs que amb un equip. Una de les avantatges que trobo és que, com faig projectes petits, sóc capaç de mantenir una visió global de tot el projecte en tot moment. És a dir, si has d'afegir alguna característica nova a un joc, per exemple, Sé quines implicacions hi ha a nivell d'art, de disseny, de programació... Tot i que a vegades, seguint el que deia abans, haig de saber què puc fer i què no. Per això mateix, per fer Pànic, vaig comptar amb l'ajuda del meu amic i compositor Arturo per fer la música i els sons, i de la meva amiga i artista Àfrica per fer tot l'art promocional i el logo.
1: Mola fer coses amb amics, també,
2: eh?
1: Ell és el Xavi Morales, té 27 anys, és de Granollers i forma part d'aquest estudi de Chumas Games, i que parla de moltes coses, Francesc, que són aprenentatge, eh? Una mica el que feu a Enti, també, vull dir, al final, és fer per aprendre i millorar.
3: La veritat és que sí, però la situació específica de les Game Jams, a més, et porta en una situació de cert estrès, de repte constant entre tu mateix, entre les persones amb les que formeu equip, que moltes vegades, segons les Game Jams, són gent que no coneixeu, que l'equip, l'organització us ha assignat, no? Amb la qual tens tot de gent desconeguda, un repte a fer que a vegades no coneixes fins al moment en què t'hi poses, i tot això va molt bé perquè aprens molt aquest intercanvi d'idees i d'opinions amb les altres persones, i et treu una miqueta a vegades el refugi d'una classe, o d'on tu has après, del teu tutorial, de tu a casa tranquil·lament amb el teu tutorial, no? Aquí és el circ de tres pistes, és el món real, tens el focus a sobre, tens 24 hores i s'estan acabant, i 3 o 4 persones més, i tots heu d'aconseguir obtenir aquell prototip jugable que entregareu en el jurat, no? Per tant, són un excel·lent plataforma i eina tant per les persones que estudien de forma arreglada com per aquelles persones que des de casa estan aprenent a fer videojocs perquè els encanta i tenen aquesta passió. Les Game Jams, participeu, és la recomanació que us donarà a tothom. Participeu sempre que puguem, perquè no només són entretingudíssimes, són molt divertides, són un excel·lent exercici de maduresa en quant al que aprendreu a dissenyar, a compartir, a lluitar contra el temps i contra vosaltres mateixos per poder entregar aquell prototip.
1: La setmana passada vam parlar amb el Luis Schinjuden per parlar de la seva col·lecció de videojocs. Aquesta setmana ho hem fet amb el Xavi Morales, i serà un any dels 25 anys de la generació digital que ho farem molt, parlar amb gent jove, amb gent que fa videojocs, gent no tan jove, vull dir, és igual que sigui jove o no, però gent que fa videojocs i que doncs podeu conèixer la seva obra de forma molt fàcil, i ens agrada que ens ho expliquin directament al Generació Digital. Ens queden 5 minuts de programa. Vaig pensar que la setmana passada no vam parlar del Grand Theft Auto 6. Falten ja poques setmanes, però han passat moltes coses amb aquest títol, i hi ha hagut un moment que se n'ha parlat moltíssim, que hi ha hagut robatoris, que ara hi ha youtubers que han pogut veure el joc, l'han jugat, hi ha la campanya màxima. És un tema que us fa mandra, Débora?
4: Sí.
1: Següent pregunta. Estava parlant i estava pensant. Segurament a la Débora li fa mandra, perquè, bé, les diguem-ne, mitjans de comunicació generalistes en parlen moltíssim. Sembla ser que és l'únic videojoc que existeixi, però és evident que és un joc molt esperat, no?
4: A veure, és un joc, evidentment, és el joc de l'any, és així. A més, és un joc també molt mainstream, arriba a un públic generalista, i, de fet, a veure, jo penso que està bé. El problema és tot el que hi ha al voltant d'aquest joc. Vull dir, la publicitat agressiva, aquests continguts que has de pagar una subscripció a Netflix per veure'ls, tota la polèmica que està havent-hi amb els preus, amb el tema del joc físic, del joc digital, o sigui, les pràctiques abusives també de la pròpia empresa dins del desenvolupament, o sigui, hi ha moltíssimes coses aquí a parlar-ne. I, de fet, jo a mi em fa mandra, he d'estar a l'actualitat, he d'estar pendent de què està passant. Jo no el jugaré perquè no he jugat a cap de la saga, no és un joc que a mi em cridi prou l'atenció, i el que passa també al voltant de tot plegat és que és el que acabes de dir, no, Albert, que aquest setembre, o sigui, ha aconseguit moure tant les dates de llançament d'altres jocs importants d'aquest any, que ara tenim un setembre ple de jocs que costa molt de treure com aquest forat, perquè hi ha un GTA que ha de sortir ja. Llavors, clar, ara tenim al setembre, a l'octubre i al novembre un munt de jocs que han canviat la seva data de llançament, però que no, però és una bogeria, la veritat, i es nota, aquí s'està notant moltes coses que impliquen també un canvi a la indústria. i no per bé.
1: De fet, vaig veure l'altre dia tranquil·lament a casa, em vaig posar a YouTube el tràiler aquest, em va incomodar una miqueta, és un videojoc que a mi em posa una mica nerviós. No sé què en penses tu, Mèrico.
0: Doncs mira, jo tinc un apropament potser no tan radical com el de la Débora, perquè, bueno, a mi sí que és veritat que em crida l'atenció el tema del... Bueno, jo GTA sí que n'he jugat algun, el 4 em va agradar molt, per exemple, i jo tinc molta curiositat per veure com fa Rockstar una història d'amor. Mm-hmm. Al final són dos protagonistes, no? Aquests, no me'n recordo el nom, però vaja, aquest noi, aquesta noia, i trobo que pot ser un tipus d'història diferent, però sí que és veritat que a la vegada ha arribat un punt, sobretot amb el GTA V, on GTA és molt més que la història, no? És el multijugador, són els jocs de roleplay, els directes, els no sé què a Twitch, i llavors, clar, a mi em fa una mica de por que aquesta nova entrega tiri més cap a aquesta marabunta, diguem, de coses al voltant del joc tradicional, més que no pas per la història, els personatges i les missions, que és el que a mi realment m'agrada del GTA.
3: Mm-hmm. És una de les coses que ha fet... Rockstar ha viscut el GTA V anys.
0: Exacte.
3: Sí, sí. I ha sigut gràcies a tot això, a tota aquesta expansió i aquest extra del joc principal. Però en el cas de GTA V, neix amb aquest joc principal i tot s'hi afegeix. En canvi, GTA VI jo crec que neix, com dius tu, des d'un bon moment, pensant en tota l'expansió, tot el que GTA VI haurà d'aportar a l'empresa durant els propers 10 anys. Uh-huh. I potser fent això acaba patint en quant a la història, acaba patint en quant a l'experiència de jugador, i això també fa una miqueta de por, eh? Uh-huh. Perquè és això, és el gran joc, com no sigui un 10, serà un fracàs, és allò que direm, no?
1: Mm. Sí. Tindrem l'Albert García que ens ho expliqui. Ens dirà que és un 10, l'Albert García, ens dirà que és un 10. No, faig una broma, eh? Ens dirà el que realment vegi i li sembli. Eli, Francesc, Américo, Débora, gràcies per fer el programa de Generació Digital d'avui.
4: Gràcies a tu,
0: Albert.
1: Gràcies també al Dani, que és el control tècnic. Adéu-siau, i també al Generació Digital dir-vos que avui s'ha acabat, però que ens trobareu en podcast sempre que vulgueu a icap.cat/gd. Soc l'Albert Murillo i vull acabar dient-vos que la ràdio no para mai, la ràdio no mor. Continueu a la sintonia d'ICAT.

0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues, on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més. Arrenquem amb la dolça veu de K-Star. Benvinguts al Jazz Batussi.

Hem arrencat amb la veu de K-Star, que feia la seva versió del famós tema de l'estàndard de Cole Porter, It's Alright With Me. O sigui, per mi m'està bé, a mi ja em va bé. La cançó explora la complexitat emocional d'estar amb algú, entre cometes, nou, mentre encara se sent la presència d'un amor passat. Diu, no són els teus llavis, però són uns llavis temptadors. Així ho escrivia el senyor Porter. Doncs sí, avui la temàtica va d'això, amors, desamors, infidelitats i tota mena de combinacions passionals. Com el que ens explica el gran Big Joe Turner. Ens parla de la seva relació amb una dona casada, Married Woman.

era la bauassa de Big Joe Turner, que cantava el seu enamorament amb una dona casada. I ara escoltarem com Monsieur James Brown feia l'adaptació d'un dels hits de Hank Williams, o sigui, el padrí del soul, cantant una composició del padrí del country. I és que és igual l'estil musical, tots parlem en realitat dels mateixos sentiments. En aquest cas, el bo de Brown explica el sentiment de culpabilitat d'un cor infidel. Això es diu Your Cheating Heart.

boja adaptació del Cheating Heart de Hank Williams de la mà de James Brown. I ara anem amb un tema que ja ha sonat aquí al Jazz Batussi, però que per la temàtica d'avui ens ve perfecta. Es tracta de Hey Missy Jones, en la veu de Jimmy Witherspoon, i també ens parla de l'assumpte que el protagonista de la cançó té amb un amant, de com s'ho fan per veure's, etc. Ja m'enteneu. Anem, doncs, amb aquest Hey Missy Jones.

0: Sentíem primer a Jimmy Witherspoon amb un tema del disc Hey Mrs. Jones, un àlbum super reaconsellable, amb una producció impecable i amb una banda plena de noms il·lustres: Ben Webster, Teddy Edwards, Earl Palmer, etc. I després hem seguit amb The Snake, un tema que va fer famós Oscar Brown Jr. i que avui ha sonat en la veu de Al Wilson. The Snake ens parlava de l'eterna temptació, sabent que la serp ens portarà problemes, ens portarà de cap, la deixem passar de totes maneres. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, avui estem en el món de les altes i baixes passions, gelosia, infidelitats i amors extrems a ritme de soul i ritme en blues. Ara farem passar a Solomon Burke cantant el tema de l'entusent Fora de la meva vida, dona.
1: You done hurt me, broke my heart, and played me for your fool.

Sí, senyor, era la impressionant veu de Solomon Burke amb Get Out of My Life, Woman, un tema inclòs en el seu disc I Wish I Knew de 1968. I ara tornem a parlar de Mrs. Jones perquè torna a ser protagonista de la propera cançó. No sabem d'on ve això de Mrs. Jones. El que sí sabem és que els compositors de Me and Mrs. Jones, que és el tema que sentirem, Kenny Gamble i Leon Huff, esmorzaven cada dia en un cafè situat sota les oficines de Filadèlfia Internacional, a la ciutat de Filadèlfia, on van començar a observar un home que cada dia es trobava amb una dona sempre al mateix lloc, més o menys a la mateixa hora. Ella arribava uns minuts després, s'asseien junts, escoltaven la mateixa música del jukebox i després cadascú marxava pel seu compte. Uau! Arrel d'això van escriure aquest Me and Mrs. Jones.

Eren els Tower of Power fent aquest Me and Mrs. Jones, el tema que va fer popular el cantant Billy Paul. I ara escoltarem a Little Milton, cantant, guitarrista de blues, que va fer moltíssima feina a la dècada dels 60 i que, a part de cantar i tocar, va composar un munt de hits a cavall del blues, del soul, del rhythm and blues. La seva millor època va ser publicant amb Chess Records, on va treure singles tan gustosos com aquest Qui enganya qui? Who's cheating who? Off.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja és Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. Seguim amb més temes d'amors tòxics, infidelitats i gelosia. Ara tornarem a sentir la veu del crooner del blues, de Jimmy Witherspoon, que li diu a la seva estimada: fugim junts, fugim de la ciutat. I'm gonna move to the outskirts of town.

doble ració. Primer hem anat amb Jimmy Witherspoon i després hem fet passar a Big Mabel, que ens explicava que tenia un pressentiment. Algú volia endur-se el seu home, liar-se amb la seva parella. Per trencar el rotllo binari de Big Mabel, anem amb el rei barra reina del rock and roll, Little Richard, que el 1968 es marcava un disc increïble, Get Down With It, una col·lecció brutal de rhythm and blues, soul, rock and roll, com ni vulguis dir, amb temes tan seductors com aquest Necessito Amor, I Need Love.

Increïble, Energia Soul del gran Little Richard, un disc poc conegut d'ell, però que és un dels nostres favorits de la seva segona etapa, de la seva segona època, per dir-ho així. Va sortir amb el segell OK i està ben produït, ben tocat, sona genial, molt, molt recomanable. Anem ara amb més pólvora negra. Ara li toca a l'altra reina, Aretha Franklin. En aquest cas, es deixa de subtilitats i demana allò que li ve de gust. Un amant dur, un amant salvatge que li faci veure les estrelles. A veure què us sembla aquesta petició de formada d'Aretha Franklin, Rough Lover.

Com sonava la veu d'Aretha Franklin amb aquest Rough Lover, un tema en el que s'allunyava de la seva versió gospel i tirava pel dret amb els instints primaris. Sí, senyora. I ara, per elevar la passió de la cintura cap amunt, anem amb la veu de James Carr, que ens diu que està enamoradíssim, que està boig per tu. El sentim fent un duet amb Betty Harris, una veu important en l'escena del soul de Nova Orleans dels anys 60 del passat segle. Això és I'm a Fool for You.

Molta teca soul en aquests dos temes que acabem de sentir. Primer, el duet de James Carr amb Betty Harris i després l'emperatriu del soul, Etta James. I ara anem fins a Memphis, als estudis de High Records, per escoltar una de les veus femenines més identificatives del soul sureny, Ann Peebles, que avui ens canta aquest amor a temps parcial. Sí, sí, no pot ser un amor a full. Ens hem de veure de tant en tant i d'amagat. Part-time love.

Era la veu, era la passió de la gran Ann Peebles, que ens parlava del seu amor prohibit. Manyac, se'ns acaba el temps, hem de guillar. I avui ho farem amb l'adaptació que el guitarrista i cantant Bill Kirshen va fer del tema de Shorty Long, El dimoni vestit de blau, Devil with the Blue Dress.

0: so. Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba. No hi ha temps per més. Avui hem tingut gelosia, infidelitats i amor extrem. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz batussi entri a casa vostra. Ah.

0: podrien tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Amb poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

بحبكم.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: one way.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.